0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses.

0: Estàs més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra,

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
9: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
11: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
13: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
8: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
8: Sergi, tu portes ulleres.
13: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
8: Clar.
13: I després les de la IA.
8: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
13: 300 euros.
8: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
13: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Estàs escoltant?

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val, molt bé.
4: Sí, una mica, sí, dit així.
3: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
3: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona
4: Dani,
3: idea,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: your way to heaven.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
5: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Mar Negre. Capítol 8. El pèsol.
1: No em puc creure això que ens està passant, eh? Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces del lletraferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podrem explicar als nostres clients, eh? Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots han potat en ogles i demà passat el programa definitiva de la impremta. Això és un puto desastre, eh? Ja fa massa que dura. Perquè, hòstia, tot va començar a l'escala, eh? No sé què esperen els Mossos a detenir aquell fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletraferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informat del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletraferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, 3 n'he matat. Tots 3 omplien paperassa. Ara, en paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat 3. Com els 3 anells dels senyors elfs. Ara vindran els 7, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any, que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir i innovar. Sou la mediocritat i, com a tal, us mereixeu la indignitat de la mort. A qualsevol cantonada, digueu una fira o trobada, i que es preparin després els mortals. Ells seran com els 9 anells fets per als humans, la més feble de les baules. I en el nostre cas, seran periodistes culturals, influencers i altra gentussa que parla de llibres sense saber-ne les regles més elementals que de crítica. En aquest país, gairebé no n'hi ha. Per a ells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics, tots estan avisats que el lletraferit els té ben enfilats.
1: Collons! S'ha de reconèixer que el molt fi de setmana no va de bromes, i esclar, els precedents dels 3 morts anteriors ningú es pot prendre la valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, eh? S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
3: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vos que m'emporti la nena?
4: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
3: Si anem a la mitjana, segurament sí. que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que, com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben, ben, ben freda.
4: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
3: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
4: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
3: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'Ast, perquè hem quedat que vindrà l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que s'obri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
4: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
3: Doncs vinga, anem-hi.
4: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
3: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
4: Què vols dir?
3: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenia cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
4: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
3: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
4: Això sí, però aquí no hi ha tintoreres.
3: Allà tampoc. En tot cas, pot aparèixer alguna de despistada. I aquí hi ha taurons. Hi ha taurons gairebé sempre.
4: Taurons?
3: Alguns veïns i una bona colla de regidors, que no tenen cap més qualificatiu.
5: Disculpeu que no us hagi avisat abans, però al final l'Anna no podrà venir i ha decidit venir jo sol. Es veu que la seva germana no es trobava gaire bé i aprofitarà per cuidar-la i ajudar-la una mica.
4: No pateixis, només faltaria. Si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
5: I tant que sí. Però parleu-me de vosaltres. Com esteu? Com van les coses?
3: Doncs mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletraferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, tans al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reafirmar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
5: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hàgiu casat.
4: Bé, d'això te'n volíem parlar.
5: De què?
3: Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
5: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral. I sóc jo qui us ha apartat del cas del lletraferit.
4: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor, perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
5: I tu, Estanislau, com estàs?
3: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal. I ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
5: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i molts policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Però, és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
4: Què vols dir?
5: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletraferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys a Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
3: I tu què en penses?
5: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com a amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
4: Quina?
5: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant l'investigació.
3: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
5: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que, en cap cas, haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletraferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I, a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
4: Què vols dir?
5: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el caporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què em dieu? Voleu tornar per seguir el lletraferit?
4: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara, fins i tot, ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
3: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
5: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu dos agents més amb vosaltres i els mitjans que us faci falta. Ja sabem que anem a remol, com sempre, i que haurem d'esperar el següent moviment per fer alguna cosa. De moment no hi ha cap altre esdeveniment literari fins a començaments de juliol a la Vila del Llibre de la Rambla. Jo crec, però és només una hipòtesi, que això del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles va ser una improvisació, que el que el lletraferit vol és actuar sempre a les Viles del Llibre. Però segurament havia creat un focus mediàtic i passava massa temps entre Cabrils i la Rambla. Si l'encerto, ens podem calçar, perquè hi ha Vila del Llibre a la Rambla al juliol, a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
3: Hi havia un temps, que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la setmana del llibre en català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si viles del llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi, la setmana... Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
5: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
4: I en què et bases?
5: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important. I un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera, que és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no. Però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu el cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
3: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'un a l'altre, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
5: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen al Senyor dels Anells. Així que, de moment, ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I, és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
4: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'ast. Per cert, que aquest estava boníssim.
5: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
3: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que acosta la copa.
5: Ep, que jo he de conduir, eh?
3: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin, que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
2: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos, però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans, al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara és segur que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora no el pot suportar, com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris, començaré amb els polítics. I llavors sí que podrem cantar això de que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant que quan m'embalo parlant sola davant del mirall no hi ha qui em pari. Però, esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres. Que he de reconèixer que, a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil! De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i, tenint un bon enemic, m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletre ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
5: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
3: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
5: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletraferit.
4: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
3: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que

0: mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
1: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-los. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic, amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats. Però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
0: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
1: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el que els rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
2: Quina sorpresa?
1: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
0: Molt petites, no? No estan segurs?
1: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
2: Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletre ferit no és un home, sinó que és una dona.
1: La mare del Tano.
0: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
3: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletre ferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negra, Parar paranys.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim.

També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès fins a augmentar la concentració i l'energia. Els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també et permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa'n les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les séquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del blog divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners.
2: Séquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una séquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les séquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una séquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les séquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la séquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de séquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
2: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
0: Remor de pedra.
1: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les séquies. Síquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
3: Aquí a la vora tenim un vial que fa doncs, uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de Ponent, de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la Séquia. Es diu el vial de la Séquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la Riera, ho diem, i era una séquia oberta
4: de carreus?
3: No, de terra, era de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats, hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial, en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua, i també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans es regava per inundació i ara ja de temps ençà doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
1: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
3: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la séquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia. I aquest és el motiu doncs, pel qual aquesta séquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
1: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
2: A la guia del Gaià, de l'editorial Piolet, també se'ns explica que l'aigua de la séquia, o rec principal, també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les paradores eren element de discòrdia i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
3: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i cosa d'un quilòmetre i escaig anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés des per la síquia, aigües avall, cap al molí. Hi havia una post, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro que pesava un mort, un dia va desaparèixer. La van amagar algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. Jo havia de tapar el lloc que li corresponia a la paradora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes, i un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rebejat, amb la bicicleta, cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant doncs baixava amb la rosca tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
1: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
4: A la nou, diferència la riera o el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vila-rodona són les més antigues d'aquí la Conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment doncs està es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
1: Concessions que no han estat lliures de litigi.
4: Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs, és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts i hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els reglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar organitzar un altre cop. I ho torna a fer en 1916. Després ve ja el període de Guerra Civil. L'any 36 ja puja l'aigües, que no hi ha un torrent i el poble està dalt del turó. Puja l'aigua ja dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals. I al final, els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no? En moltes concessions. I arriba, doncs, l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble doncs ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
0: Ramó de Pedra.
1: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, eh? Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
6: Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII, també. Vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara ho veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient, mira, tota la séquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la séquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra. Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari. Es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'horta, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, o sigui, el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu és el Molí Nou.
1: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
2: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols, lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida, que formant part generalment d'una conducció forçada permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
1: Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
6: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua. I, bueno, a partir d'aquí es van trobant, hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la, aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i traspassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el molí de la Torre, continua la séquia, inclús el molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reaprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi, i per si es desglaçava una mica la neu, feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
1: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
7: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat, i ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. Al seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià, que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan vagi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarit, i també era l'antiga séquia de desguàs del molí del Pas, o sigui, l'aigua que utilitzava el molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta séquia de desguàs i l'utilitzaven doncs les hortes de baix. Doncs tota aquesta séquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà, i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador en el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
0: Ramó de Pedra.
1: Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les séquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Griva. Turdus piscivorus.
0: Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
2: Mosquiter comú. Filoscopus colivita.
0: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
2: Merla. Turdus merula.
0: Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees forestals. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident en la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud. Però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local, a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolai interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6 menys 10. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents, Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salido. Estàvem allí en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema Jo no t'espero, els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
15: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
1: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
17: És la imatge que repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026, les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
18: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius que ara, bueno, tot el tema de la IA doncs, és relativament fàcil. De dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
17: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
19: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte.
12: i nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
19: Jo vinc del tecnològic i, bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
17: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
1: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
20: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
21: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
22: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
21: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
23: No sé què dir, o sigui, no tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
24: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
0: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant, el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions.

0: recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
1: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generals.

0: hospitalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip, que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost, i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb 1 quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP7 a Barberà en direcció Tarragona, i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
2: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló, ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:15 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
0: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
3: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 3:15 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb Papa Mòbil i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest Papa Mòbil i camini anant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria, serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el Virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
4: Bon dia, Elena. Sí, molta expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran parlant en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es donarà, es posarà punt i final i es clourà la visita del papa aquí a Sant Esteve Sesrovires, a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del papa i anirà i es desplaçarà cap a l'abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
0: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veu cada vegada més amenazada en el contexto de societats que es consideren avançades.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem-ho, a veure si sale. A veure si sale al balcó. I al final ha salit. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, el jovent, que Barcelona s'entén i que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
0: un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país, i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
13: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè ho fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític. O sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i, a més, ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
0: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
14: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
15: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
16: Les causes s'estan analitzant. Això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers. Per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
15: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
17: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
15: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
0: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
18: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
19: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López de Rosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
20: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
19: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
21: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
22: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos,
1: un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
2: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
1: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria.
6: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
7: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
6: sí, una mica, sí, dit
8: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
6: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
8: I tapa uns tàpers de 10.
6: És veritat.
8: I Dani?
7: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
8: Doncs mira, és bona
6: Dani,
8: idea.
6: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
10: ¿Qué vas a hacer?
11: Recargar.
9: ¡Torpedo!
11: Es genial tenerte de vuelta.
12: Me la suda.
11: Están tirados.
13: Funky Radio Show.
14: ¿Qué coño es eso?
15: Funky Tracks Radio.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
16: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost, i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
12: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres fallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP-1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, a Marganell, i la BP-1121 a Mostrinistrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les zones de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
16: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
15: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles, en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
16: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
17: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9:15 serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
16: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
18: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient als seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat a l'estació inferior del cremallera a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés els vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la 1 del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir a les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II, el 1982.
16: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i, per sort, el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania, o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels, des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
19: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I es esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
19: Conxita, molt bon dia. Bon dia. Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
20: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
19: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
20: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular. Sí, exacte.
19: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
21: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre. Va estar molt bé.
19: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
21: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
19: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
21: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
19: I molts joves, no?
21: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
19: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
21: Perfecte, gràcies.
19: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
22: Molt bé, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
23: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó. Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
22: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el Papa Lleó XIV amb aquests reclusos i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
1: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que va anar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
3: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
1: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
22: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
3: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
22: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També, en sortir, va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recurs s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
4: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte se han metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
22: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
5: Es va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
22: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doplet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana, bon matí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
7: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
8: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
7: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
24: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
7: Precaució d'Alfaro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social. Lleó XIV visitarà també la presó de Brians-1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians-1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació.

sessió convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb el Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dues recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones. La majoria són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses, que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que el Lleó XIV mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, 4:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenem són vides que estan molt trencades, molt... les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes, de llarga durada, i darrere aquestes persones, en moltes ocasions, hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda, per 100-67, i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici, i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una Diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
9: Va, creuem els dits. Vinga. Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
9: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brianzo una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir obra d'integració social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels llocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Marc Rodríguez.
1: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per a aquest immoble que és titularitat de l'Estat. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo gravat a la porta mateixa del Ministeri. Tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les converses semblen encarrilades i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compravenda es podria fer aquest mateix any 2026.
2: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la promoció que havíem fet. Portàvem un estudi per part de serveis tècnics molt acurat i bé, sembla que pot funcionar això.
3: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta en principi afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià.
1: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. Més enllà del recorregut que faci aquesta negociació, a la reunió també es va fer avinent a l'expedició premianenca una memòria justificativa de l'actuació a la qual s'havia compromès el Ministeri per assegurar i sanejar l'edifici, obres que costaran 41.000 euros que assumeix Madrid i que haurien de ser imminents perquè ja s'està tramitant la contractació dels industrials.
4: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam i permetrà convertir la visita al mercat en una experiència gastronòmica, sinó que hauria de servir d'inspiració quan es faci el nou mercat de Sant Joan, un nou mercat que Gatius situa a Can Sant Pere sempre i quan s'assoleixi un consens.
5: Jo sempre dic que al final l'estètica és important en tot, eh? I aquí també ho ha de ser. Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat que tenim avui dintre de Sant Joan, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat, eh? Per tant, ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que podem dir que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar quins han de ser els usos que es facin en aquest espai. I dic consensuar, eh? Vull dir, hem de buscar una entesa, i en aquest sentit no hem tancat aquesta fase de negociació, si es vol, o de diàleg, no?, amb el col·lectiu de Can Sant Pere.
1: Recordem que recentment l'associació Can Sant Pere ha fet pública la seva oposició que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Respecte d'això, Gatius ha afirmat que molt possiblement, sense la participació d'un concessionari, el mercat podria desaparèixer i això, segons el regidor, seria un cop molt dur per al comerç local. També ha posat en valor Xavier Gatius la transformació de l'aparcament que, quan acabin les obres, oferirà beneficis a tres nivells: dinamització del mercat, dinamització de tot el comerç del centre i opcions d'aparcament nocturn als veïns. Rafa Navarro va respondre a la plataforma Millorem Bus, que havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que hauria de servir el Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistia en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president també del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions a la comarca.
6: Està entregada des del mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té, sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir, home, però aquesta feina ens hauríeu de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
1: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat temps enrere s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
4: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: Fatiga, manca de concentració, irritabilitat contra ventiladors, aigua i només 3 aules climatitzades. És el quadre que ofereix un estiu més l'escola premianenca al Dofí, a causa d'unes calorades que cada cop comencen abans i s'allarguen més. El director del centre, en Rubén Álvarez, ens ha exposat la situació dels mesos de maig i juny i de setembre i part de l'octubre, quan els alumnes poden haver de passar un matí sencer a temperatures al voltant dels 30 graus. I ens ha explicat tot el que estan fent per combatre-ho, que són tot solucions bàsiques i parcials. Ventiladors de peu, obrir finestres i abaixar persianes i hidratar-se i esperar que arribi aviat el moment de passar per alguna de les aules amb aire condicionat. Tot plegat, segons Álvarez, repercuteix negativament en l'activitat educativa perquè ja s'ha constatat que castiga les capacitats i l'ànim dels nens.
7: Estem arribant de vegades a temperatures per sobre dels 29-30 graus en alguns moments del dia. Malauradament no sembla que sigui una situació que vagi a canviar o que vagi a la baixa, més aviat al contrari. Les solucions que estem trobant no van més enllà del que podem fer, que és posar ventiladors que estiguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Nosaltres al centre tenim 3 espais que tenen aire condicionat, menjador, l'aula de anglès i l'aula de plàstica, i aleshores en aquests espais aprofitem també els migdies quan tenim reunió de mestres per fer-les allà, i els alumnes doncs això, van passant per aquestes aules quan els hi toca. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, algun cas de mal de cap i aquest esgotament d'estar exposats a temperatures elevades durant un matí sencer, doncs fa que es vagi acumulant aquesta fatiga i que es creï una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
1: Segons Rubén Álvarez, la situació no només amenaça d'enquistar-se cada primavera i cada tardor, sinó que fa tota la pinta que cada cop anirà més. Motiu pel qual s'hauria de començar a buscar, diu, una solució de país. També és molt conscient de la problemàtica, òbviament, l'AFA de l'escola. El Víctor Melero, pare del centre, admet que les famílies estan molt preocupades perquè s'està jugant amb la salut dels infants i ens ha explicat que l'entitat, fins i tot, ha demanat ajuda a l'Ajuntament, però que de moment no se'ls han pogut donar solucions. Mentre no arriben altres sortides, l'AFA ha contribuït a comprar ventiladors, però sembla que això també està sent complicat perquè els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament.
8: Els alumnes, els docents i el personal de l'escola cada vegada estan més setmanes a dins del centre patint aquestes calorades. Ho hem notificat a l'Ajuntament, però no se'ns estan donant solucions que puguin mitigar el problema, així que l'AFA ha decidit destinar alguns dels diners que té per la compra de ventiladors i poder estar establir una solució temporal. A més, aquests ventiladors han de complir una sèrie de requisits molt específics establerts pel Departament d'Educació, és a dir, que tampoc ho posen fàcil. Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
1: Fem notar que l'escola El Dofí és una de les tres escoles premianenques, juntament amb Sant Cristòfol i Sant Anna, que participen a la plataforma Aules que cremen, un dispositiu web impulsat per docents i famílies que recull les temperatures registrades en els mateixos centres i que s'està utilitzant per denunciar la situació i demanar solucions a l'administració. 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat les proves de la selectivitat, que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent, que justament ha convocat una nova jornada de vaga. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita a papal, han fet que des de l'Institut hagin pres algunes precaucions, bàsicament sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagi cap ensurt. Ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribas, que també organitza l'expedició.
9: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
1: Els 85 estudiants premianencs que inicien les proves se'n són, com diem, 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt important respecte de les xifres dels últims cursos, que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat ha estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest institut. L'any passat van aprovar 74 de 75 alumnes i el 2024 ho van fer tots, 77 de 77. Les proves continuen avui i demà. Ahir es van fer exàmens a llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, i a la tarda matèries específiques com física o geografia. Avui toca història o història de la filosofia, al migdia troncals d'opció com matemàtiques o llatí i a la tarda biologia, tecnologia o literatura catalana. I finalment demà toca llengua catalana i literatura i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat.
4: A Premià de Mar, Matinal Premià Mèdia.
10: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Yomara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sant Quifoc, La Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Yomara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
11: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols, ja força abundants, abundants que vam tenir, doncs avui encara baixarà una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
12: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi. Funky Tracks Radio.
13: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
14: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
15: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A
16: veure, vull dir, tu agafes els espaguetis.
17: Manel, Manel.
16: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
14: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Daniro Manel, també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
17: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
14: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
18: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
14: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
18: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
14: Molt bé, Dani, tot teu, va.
13: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
12: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
19: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Ària Lua presenta Reconec, el seu primer disc en solitari, un treball íntim, valent i profundament emocional que converteix experiències personals en cançons capaces de connectar amb tothom. Avui l'hem convidat a la ràdio per conèixer i amb ella també doncs, trobar algunes d'aquestes experiències vitals que es recullen dins de Reconec. Ària, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, molt bé, aquí. Estic contenta d'estar aquí.
0: Escolta'm, el nom, el títol d'aquest disc és una declaració d'intencions, Reconec.
1: Sí, totalment. Ha sigut com un viatge cap a mi mateixa i les meves vivències, tan bones com dolentes, i què he après de tot això.
0: Uh-huh. En quin moment, perquè fa molt temps que et dediques a la música, però en quin moment dius, vaig a fer-me aquest regal i aquest viatge dins meu per explicar-ho a la resta?
1: Doncs era una cosa que tenia sempre al cap, però mai m'atrevia com a fer el pas. I sempre al meu voltant era com, va, fes un disc, fes les teves cançons. I jo crec que va ser com un punt que vaig dir, ara és el moment. O sigui, ho vaig sentir i ja està, i va sorgir.
0: Uh-huh. Et va sorgir, però clar, un cop t'hi poses, un cop tens la idea i comences a composar i comences a parlar doncs, temes, per exemple, el bullying, l'autoestima, com és el moment això de posar-t'hi i començar a fer aquest examen intern també teu?
1: Sí, també va ser un moment com que ja m'estava treballant jo totes aquestes coses a teràpia i era com... Estic preparada per explicar-ho al món i també perquè, en certa manera, sento que són coses que últimament no es parlen o que segueixen sent molt tabú i penso que no hem de tenir por a explicar coses humanes que ens passen a tots.
0: Uh-huh. Ara que ja l'estàs començant a fer rodar, estàs fent concerts, estàs fent trobades, com estàs sent la resposta del públic i com estàs visquent també el fet de compartir totes aquestes coses que fins ara només eren teves o d'un grup molt reduït de persones?
1: Doncs mira, al principi em donava una mica de vèrtic d'expressar tot això. Al final és obrir-me el canal en ple concert. Però després he vist que les persones ho agraeixen molt i sobretot agraeixen molt que hi hagi aquesta sinceritat i que hi hagi aquest punt com d'obrir-se, perquè últimament ja la música costa una mica trobar aquests missatges més profunds.
0: Uh-huh. Ara en parlarem justament d'aquests estils musicals, però ja que hem començat per aquí, parlàvem del bullying. Quins temes més tractes dins aquestes cançons, dins aquest treball?
1: Clar, també tracto molt com... les persones que et vas trobant en el camí, que et fan sentir-te malament però et fan créixer. També parlo d'un reconeixement d'un mateix, parlo de l'amor, parlo de la pèrdua d'una persona. És com que al final no té com un fil conductor concret, al final el fil conductor sóc jo, però al final són... experiències que moltes persones poden haver viscut perfectament.
0: Clar. De fet, ho deies, són experiències que moltes persones doncs, han viscut o segurament s'hi trobaran, no?, en algun moment de la seva vida, però a la vegada se'n parla molt poc, no? És a dir, hi ha temes que encara en la societat actual són tabús, no?, o se'n parla a vegades amb certa prudència o potser més de la compte. No sé si tens aquesta percepció, també.
1: Sí, totalment. De fet, el tema més tabú del que parlo és el bullying, que sí que ara es parla més que anys enrere, però encara hi ha una certa por a explicar o... no sé, és com... No s'amaga, però sí que no s'acaba d'explicar com ho viu exactament la persona que ho pateix i com pot arribar afectant el futur realment a una persona. I sento que és un dels missatges que més volia transmetre, no? Perquè és molt fort que a hores d'ara encara s'amagui.
0: Com t'ha condicionat a tu, no només el bullying, sinó totes aquestes vivències en la persona que ets ara com a adulta?
1: Clar, realment... m'ha ensenyat a treballar-me a mi mateixa. O sigui, realment, a l'haver patit algunes coses o fins i tot haver viscut coses maques, et fan aprendre molt i a treballar-te a tu mateix i a poder evolucionar com a persona. Òbviament, no romantitzaré aquestes coses, però sí que té aquesta part de... a tirar endavant i d'evolucionar.
0: Molt bé. Doncs anem a parlar una mica de música, d'aquest Reconec. Com definiries el seu so i també amb quines influències t'has anat movent, també?
1: Clar, jo des de ben petita he fet música tradicional, o sigui, m'ha acompanyat sempre. De fet, ja només el meu veí ja es dedicava a la música tradicional sí. i sempre he estat empapada de tot això. I, òbviament, doncs, aquest disc té aquestes influències de la tradició d'aquí de Catalunya o fins i tot de la península. Com, per exemple, el Reconec, que és la que dona nom al disc, que em vaig inspirar en un cant de batre, m'encanten els cants de batre. També hi ha una jota, hi ha una vanera. Vull dir que al final és... com que estic parlant de mi, també està parlant de tot el que m'ha acompanyat de música al llarg de la meva vida.
0: Per el que ens vas dient, parles els temes que tu vols, els sons són els que a tu t'han agradat, les influències són les teves. Treballar amb aquesta llibertat no sempre és lo habitual en la indústria musical i tu ho has aconseguit fer, això.
1: Sí, he tingut la sort de que sempre he treballat amb persones del meu voltant, de tota la vida. Qui m'ha gravat el disc és un amic de sempre. Els que han col·laborat també són amics meus. En els vídeos també, els ballarins són amics. Perquè volia com que aquest primer disc fos un entorn segur, un entorn de confiança, i que jo pogués sentir que puc ser jo i que puc fer el que realment vull.
0: Amb tot plegat, parlàvem i dèiem al principi que has estat involucrades en moltes feines relacionades amb la música. Com t'hi has trobat ara sent la protagonista i sent una mica doncs, la persona que guia el teu projecte?
1: Clar, una mica estranya, perquè sí, sempre m'he trobat com a percussionista o com a corista, que sempre estàs com a darrere, no? I el fet d'estar en primer pla, al principi és una mica com... Vale, un moment, com gestiono això? Però m'he sentit molt còmode, la veritat. També penso que després de tot el camí, en certa manera, és com m'ho mereixo, no? Estic aquí perquè m'ho he guanyat.
0: I ara ja t'hi has fet, aquesta situació. Parlàvem abans de començar de concerts, no? de trobades. Ja t'hi has fet amb el fet d'estar amb el públic, que ara ja ho havies fet, però en aquest cas com a protagonista, ja has trobat el teu mètode, la teva forma de fer-ho.
1: Sí, al final és ser natural. Vull dir, m'encanta molt...

0: amiga, que és percussionista i ballarina, és espectacular. Llavors, és un espectacle que, clar, hi ha música, però de sobte hi ha dansa. Mm-hmm. I això, molta gent ho ha agraït moltíssim. També, el que et deia, no, és com una forma molt natural, on jo canto cançons del disc, però també canto cançons que m'han influenciat en el disc, i també el públic pot rebre com aquesta informació de ah, vale, o sigui, tot ve d'aquí. I després, doncs, parlant amb el públic, com em surti natural aquell dia. I després també estic fent uns concerts amb un altre cantautor, que té un projecte que es diu Aide, que és molt guai perquè són estils com diferents, però tenen com una cosa en comú, que és els sons de mediterranis. Uh-huh. I hem fet molt bon equip, és molt guai, perquè combinem la meva manera i la seva manera, i el públic està superentregat amb això, i també ho estem rondant amb aquesta manera.
1: Que bé. Em deies que aquest estiu tocaràs a casa, i suposo que això serà especial, perquè no sé si és la primera vegada que ho fas, això.
0: Clar, jo a casa he tocat moltes vegades, sí, però mai amb el meu projecte. Clar. Llavors, em fa molta il·lusió. I, a més, també, que és dins d'una programació que em fa il·lusió, que és els dijous a la fresca. Mm-hmm. I també perquè ara porto uns anys que estic allunyada de casa, perquè visc a Mataró. Llavors, tenia ganes de tornar a casa i de fer el concert a casa, a més, també, amb amics, tocant a l'escenari. I em ve molt de gust.
1: Mm-hmm. Ara parlava justament, estem parlant de Sant Celoni, quan parlem de casa, i ara estàs visquent a Mataró. També trobes a faltar una mica les teves arrels, malgrat que la distància és mínima gairebé, però trobes a faltar una mica, doncs, això, els teus orígens, casa, el teu entorn, els teus amics, les teves rutines diàries?
0: Jo, sobretot, trobo a faltar el Montseny. Mm-hmm. O sigui, el trobo molt a faltar. Però sí que és veritat que des de ben petita també ja m'he mogut molt, perquè ja amb 15 ja feia concerts, ja em movia amunt i avall. Mm-hmm. Llavors, no he estat super arrelada a casa, però sí que la muntanya jo la trobo molt a faltar. Sí, Però he aconseguit platja, que també m'agrada molt.
1: Molt bé. Parlàvem de la muntanya i la platja, són fonts d'inspiració també teva? Són els llocs on tu et perds per trobar-te?
0: Totalment. O sigui, la gran part del disc l'he escrit a la muntanya. Uh-huh. O sigui, és el meu espai d'inspiració, 100%.
1: Molt bé. De fet, sempre preguntem a les entrevistes, no? I diem, i a partir d'ara què? No sé si estàs ja amb la mirada posada en la següent etapa o t'estàs permetent gaudir també del present.
0: Sí, jo m'ho estic planejant molt amb calma, també, perquè he començat també un projecte de luthier. Mm-hmm. I llavors estic com combinant les dues vessants i m'estic fent a les dues, i òbviament la idea és seguir creant, seguir fent cançons, però des d'una calma, tampoc tinc pressa.
1: Molt bé, doncs això anirà passant. De fet, qui vulgui veure't, qui vulgui escoltar-te, suposo que a les xarxes vas publicant també els concerts i per on vas passant, eh?
0: Sí, a les xarxes trobaran tot.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, Ària, que vagi molt bé, i marxem escoltant la teva música. Gràcies per estar de nou amb nosaltres.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós, de forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca, unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols, ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixar una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
8: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
7: Utilitat, no? Que funcionen.
9: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
7: Sergi, tu portes jo, ulleres.
8: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
7: Clar.
8: I després les de la IA.
7: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
8: 300 euros.
7: Jo pensava que més, eh?
9: Jo em pensava que molt més.
8: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
9: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
10: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Estàs escoltant?
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
12: Anem cap al mercat de Sant Joan avui, que hi estan passant coses que ens interessen, coses engrescadores. Ens acompanya avui als estudis el regidor de Comerç, Xavier Gatius. Bon dia, benvingut.
13: Bon dia, Quim.
12: La setmana passada teníem coneixement que, passat l'estiu, si Déu vol, començaran les obres de creació d'aquest nou espai de gastronomia o de degustació del mercat de Sant Joan. Mm-hmm. D'això se'ns n'havia parlat Ja fa una bona estona, quan es van enumerar tot aquell seguit d'accions que buscaven, doncs, lògicament, promocionar aquest centre comercial, revitalitzar-lo, decentar-lo, fins i tot, i també, doncs, habilitar-hi un nou aparcament a sota. També en parlarem avui, perquè això ha d'estar molt i molt calentó.
13: Correcte.
12: Espai gastronòmic, exactament, ja vam mirar d'explicar a partir del mateix projecte constructiu en què consistiria, però avui volem que sigui en Xavier Gatius qui ens expliqui què serà i què hi ha de passar allà.
13: Molt bé. Doncs aquest espai gastronòmic, com diu el seu nom, serà un espai on no només es vol que hi hagin experiències gastronòmiques, i ara explicarem què vol dir això, sinó volem que passin moltes altres coses. Quan diem espai gastronòmic, quan diem doncs, aquestes experiències gastronòmiques, el que volem dir és que serà un espai perdó, on doncs, tothom pugui anar durant l'horari de mercat i gaudir dels productes que s'hi ofereixen, dels productes alimentaris, gaudir d'un filet de vedella, d'un filet de lluç, de pollastre, no? I que te'l puguis emportar a la planxa, al servei de planxa, que es farà des de l'actual bar, i doncs, menjar aquells productes allà mateix, no? Bé, doncs, amb una beguda i el que sigui, no? Com si estaríem parlant com si fos un espai de restauració habitual, tot i que hi ha aquest component de que tu estàs comprant directament al mercat, això és algo que ja s'està fent a molts jocs, vull dir, no estem, doncs, diríem, inventant res, estem copiant, important un model d'èxit, altres poblacions, altres mercats, està funcionant força bé, i el que volem és això, és que puguis gaudir dels productes que s'ofereixen al mercat allà mateix, però no només això, vull dir, serà un espai on tu puguis anar simplement, doncs, a llegir la premsa, a llegir el diari, o a fer un tallat, o a, doncs, a xerrar i doncs, a compartir doncs, el que sigui doncs, amb veïns i veïnes de Premià. No? La idea és aquesta. La idea és que sigui un espai on te puguin passar coses, no? Més enllà d'aquest ús gastronòmic, que és el titular, però que la idea és que sigui, torna a dir, un espai, podríem dir, proper al que abans es coneixia com un foro, no? D'alguna manera que tu vas allà i comparteixes experiències, comparteixes xerrades o comparteixes moments doncs amb altres veïns.
12: Uh-huh. En qualsevol cas, la mecànica, pel que ens dius, seria la de l'autoservei. És a dir, aniríem al mercat, si ens venen de gust, doncs unes croquetes que ens preparen a la xarcuteria o, en fi, no sé, unes gambes de la peixateria i passaríem, en tot cas, per la planxa del bar i aniríem amb la nostra safateta aquí al nou espai gastronòmic. És aquesta la filosofia.
13: És aquest el funcionament, és aquest el plantejament. Més enllà de que, evidentment, serà un espai que també ens permetrà fer doncs, activitats, dinàmiques, qüestions programades, però l'ús habitual és aquest, és el que tu dius, que vas passejant i dius, ostres, mira, escolta'm, un filet ben xulo, doncs mira, que estem aquí, ens el fem, ens demanem, doncs, una Coca-Cola i ja dinem, no? Doncs una miqueta l'experiència és aquesta, o fem unes tapes, no? Vull dir que a partir d'aquí, això seran les mateixes parades que hi hauran de decidir quina oferta hi afegeixen, no? Vull dir, sabem que la nit de tapes, per exemple, no? Doncs que es fa al mercat és sempre un èxit, no? Ara tindrem un espai on els mateixos paradistes podran organitzar doncs, més nit de tapes o més divendres de tapes o més mostres gastronòmiques, si fins i tot volem. I a partir d'aquí, doncs, ells mateixos hauran de decidir, no? quines altres activitats i quins altres usos hi volen afegir.
12: Mm-hmm. Pel que vam veure, el projecte, això cobreix un espai d'uns 100 metres quadrats, 100 i escaig.
13: Mm-hmm. Correcte.
12: Caldrà enderrocar alguna paret, algun envà, òbviament doncs, refer tot el que seria doncs, un dels vèrtexs del mercat, concretament per la part de Jacint Verdaguer. I tot això passarà, en teoria, segons el calendari que se'ns ha dit, la tardor, passat l'estiu, i hauria d'acabar abans de final d'any.
13: Correcte.
12: Alterarà, es preveu que alteri gaire l'activitat normal del mercat?
13: Bé, són unes obres importants, tu has indicat. Vull dir, què fem? Doncs tirem a terra unes parades que estan tancades, sí? Que tampoc no ajuda, que hi hagi parades tancades. De fet, és un doble objectiu, no? Traiem fora, no? Unes parades que doncs, no tenen servei i que, per tant, doncs, fins i tot no fan maco, per dir-ho d'aquesta manera. I, evidentment, doncs, és una obra important. Tot està previst per tal que afecti el mínim possible l'activitat diària del mercat. Aquest accés, a l'accés de Jacint Verdaguer, un dels accessos de Jacint Verdaguer, el de, diríem que està més a prop de Barcelona, perquè ens entenguem, estarà tancat durant el temps que durin les obres. Vull dir, això és evident. Es farà allò que es diu un quiròfan, no? Vull dir, es tancarà de manera que no entri pols a la resta de parades o que entri el mínim possible, no? Vull dir, perquè sempre a les obres doncs, tots sabem que és complicat que l'impacte sigui zero, no? Vull dir, llavors es procurarà que sigui almenys possible, però evidentment, doncs, com que hi ha actuacions que significa, doncs, tirar en vans, això sí o sí provocarà alguna alteració en el dia a dia, tot i que ja tornem a dir, entenem que serà mínima.
12: Mm-hmm. En qualsevol cas, la durada dels treballs no és massa, perquè si hem d'acabar a finals d'any, o aquesta almenys és la previsió, no hauria d'allargar-se massa. Pel que hem vist també, que això ens ha fet il·lusió, sempre fa gràcia veure aquestes recreacions virtuals, hi ha una aposta estètica interessant.
13: És que ha de ser. Vull dir, jo sempre dic que al final l'estètica és important en tot, i aquí també ho ha de ser. Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat que tenim avui dintre de Sant Joan, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat.
12: Després en parlarem.
13: Molt bé, doncs, i tant. Per tant, ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar cada vegada aquest component experiencial, quan parlem de comerç, i evidentment el mercat, no? És un dels punts importants del nostre comerç, o qualsevol comerç, ha de ser maco, has de tenir ganes d'anar. I, per tant, el component estètic, com bé dius, hi és, però és intencionadament, perquè volem que estiguis gaudint d'aquesta experiència en un espai xulo, no?
12: Molt bé. Abans d'arribar a aquest futur mercat, mitològic gairebé, m'atreviria a dir, passaran altres coses en el mercat actual.
13: Correcte.
12: Una d'elles és l'espai gastronòmic, però també hi hem de tenir canvis a la planta baixa o a la planta semisoterrània, perquè no sé com li hauríem de dir. Aquí es van anunciar fa més d'un mes obres per fer aquest nou aparcament, que segons ens dèieu en aquell moment ja haurien d'haver començat, deuen estar a punt.
13: De fet, ja estan, estan actuant, estan fent algunes actuacions ja, perquè són obres també complexes. Pensem que s'han d'enderrocar, s'han de tirar a terra les escales, no?, que centrals que hi havia en el mercat, i una sèrie d'adequacions també tècniques, no? Ja es va fer una primera fase d'adequació de tot el que és el tema de baixa tensió, de cablejat, electricitat, etcètera, etcètera. Vull dir que ja diríem que són més qüestions normatives, i ara estem amb el que és l'obra major, i ja s'ha començat, ja estem fent alguna actuació. S'està fent també de manera que afecti el menys possible a l'accés a l'aparcament. I aquestes obres el que ens faran és poder disposar de tot el que és aquesta planta baixa, per tal de que no només aparquin les persones que hi van a comprar, sinó que, a més, doncs, aparquin, doncs, veïns i veïnes de Premià, o veïns i veïnes que ens vinguin d'altres municipis, tinguin un espai addicional per poder aparcar i fer les seves compres en el municipi, que això no passava. I això serà durant tot l'horari de comercial, no només en horari de mercat. I els clients que vagin al mercat tindran una sèrie de bonificacions per tal de que no els hi costi aparcar en aquest espai. La resta de veïns i veïnes, doncs, tindran també les mateixes condicions, diríem, que tenim a dia d'avui. I, a més, serà un espai que es podrà també gaudir d'aparcament nocturn, que és la necessitat principal que tenim a Premià com a veïns i veïnes de Premià. És a dir, és un espai que tindrà una doble funció: dinamitzar el mercat, dinamitzar el comerç, sí? Ajudar aquells veïns i veïnes que ens venen d'altres poblacions per tal de poder fer les seves compres fàcilment, i, a més, solucionar aquesta manca d'aparcament nocturn, que és el principal problema d'aparcament que tenim els premianencs i premianenques. Durant el dia Premià es buida, vull dir, doncs sabem que som un municipi que la major part dels nostres veïns i veïnes, doncs, o molts veïns i veïnes, treballen fora. Per tant, durant el dia no tenim una atenció pel que fa a l'aparcament. El problema detectat i important és la nocturnitat, i aquest mercat també ens servirà per poder ajudar-hi o fer que aquest problema sigui menys penós.
12: Molt bé. Tot plegat, com dèiem, solucions que s'estan posant, podríem dir, per ajudar el mercat i per ajudar en conjunt el comerç al centre del municipi, però solucions que podrien ser, o que podrien tenir data de caducitat el dia que aquest mercat, pum, es traslladi.
13: Correcte.
12: Podem dir ja avui que el mercat de Sant Joan anirà a Can Sant Pere?
13: Jo crec que podem dir que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. Tots sabem que...
12: Què ha de passar?
13: Què ha de passar? Tots sabem que s'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere. S'està parlant perquè volem consensuar quins han de ser els usos que es facin en aquest espai. I dic consensuar. Vull dir, hem de buscar una entesa i en aquest sentit no hem tancat aquesta fase de negociació, si es vol, o de diàleg, no?, amb el col·lectiu de Can Sant Pere. El problema és que tenim molt poques alternatives. Sí? Crec que tots coincidim en que hem d'apostar pel comerç local. Qualsevol municipi ha d'apostar pel comerç local, però premiar molt més, perquè, doncs, entre altres coses, nosaltres tenim una tradició forta de comerç local. Podríem dir que hem exercit, i encara exercim, en certa manera, com a mínim en determinats tipus de serveis i comerços, com a capitalitat de bona part del Baix Maresme, en aquest sentit, i hem de continuar apostant pel comerç local. I el mercat és un element de dinamització bàsic. Si no tenim un mercat en condicions, ens costarà mantenir el teixit comercial. Ja no afegeixo tota la capa de funció social, de seguretat, de dinamització, etcètera, etcètera, que afegeix al comerç, Vull dir que també, evidentment, per tant, sí o sí hem de tenir un mercat en condicions adaptat a les necessitats actuals, vull dir, el mercat que tenim és un mercat dels anys 70, sobredimensionat, per això tirem parades a terra també ara, per exemple, i el mercat que hem de tenir ha de ser un mercat bonic, Vull dir, estèticament atractiu, ha de ser un mercat que tinguis ganes d'anar, que sigui fàcil anar, i per tant, no tenim gaires alternatives. No ens podem plantejar construir un mercat allà on és ara per dues qüestions. Primer, perquè allò està afectat pel POUM. Ja sabem que, doncs, allà no pot seguir havent una activitat terciària, és a dir, no pot seguir havent un mercat. I segon, perquè hi ha una qüestió logística. Què fas amb el mercat mentre enderroques i construeixes, no? Això és molt complicat. I igualment necessitaries una superfície de la mateixa mida molt a prop, per tal que no, vull dir, perjudiquem, no?, els hàbits de compra durant totes les obres del mercat.
12: D'acord.
13: És a dir, s'ha de parlar, però jo crec que no hi ha gaires alternatives i estic de ben segur que al final el sentit comú s'imposarà.
12: Però és una qüestió de consens. No hi ha impediments tècnics, urbanístics.
13: No.
12: És, si ens posem tots d'acord, el mercat anirà a Can Sant Pere.
13: Correcte. De fet, els usos definits per la que és Can Sant Pere ja inclouen el servei terciari. S'hauria de moure de lloc, diríem, però ja estan inclosos. Vull dir que aquest moviment de lloc, de dibuix, és molt fàcil. Tècnicament no és un problema. És cert que sí que se n'ha parlat del model. Can Sant Pere s'ha manifestat que no estarien d'acord amb aquest model d'operador.
12: Ells parlaven, sí, ho han dit recentment, de la idea de posar, deien ells, un supermercat privat. Entenc que es referien a que ho gestioni un operador privat.
13: Bueno, és que això és el model que diríem que és el model que s'està fent, diríem, a la major part de mercats nous, no? Que és que hi ha un operador que actua com a concessionari, sí? És un supermercat que et construeix l'equipament, ell opera el supermercat i, doncs, el municipi, doncs, gestiona... l'operador opera el supermercat i el municipi gestiona el mercat. Doncs això és un model que s'està fent arreu del territori, que és molt habitual. Entenc, doncs, que el col·lectiu de Can Sant Pere, doncs, critiqui el fet de que aquí entra un element, no?, de privat. Això ho puc entendre. De totes maneres, al final, jo sempre dic el mateix. Vull dir, és una qüestió de les alternatives que tens, no? Vull dir, si no fem això, pues igual no tenim mercat, no? És tan fàcil i tan dur i tan directe com això. A partir d'aquí, què hem de fer? No continuem amb un equipament que tots sabem que és un equipament que ja té data de caducitat, és un equipament dels anys 70, que no admet reformes, que a més està afectat per un POM. Per tant, no tenim gaires alternatives.
12: Bé, ho anirem veient. De moment, el que sabem és que abans de Nadal podrem anar a fer degustacions al nou espai gastronòmic del mercat. Mm-hmm. Sobre el futur mercat a Can Sant Pere encara hem de viure molts episodis, m'imagino. Xavier Gatius, moltes gràcies.
13: A vosaltres, com sempre.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Gràcies, adéu-siau.
14: Els escoltes.
15: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
16: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brianzo, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
9: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Molt bona tarda. Comencem la tertúlia política d'aquest dimarts 9 de juny del 2026 i ho fem, com sempre, presentant els representants polítics que ens acompanyen avui. Tenim a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
1: Hola, Gemma.
0: També a en Xavier Gatius, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També ens acompanya en José Ballesteros, del PSC. José, benvingut.
3: Bona tarda.
0: I també l'Enric Pons, d'En Comú Podem. Enric, bona tarda.
4: Hola, bona tarda a totes.
0: Avui tenim tres temes. Comencem pel primer tema de tots. Premià evita el pla econòmic financer i manté les inversions previstes. El govern espanyol ha aprovat una excepció que permet a determinats ajuntaments no haver de presentar el pla econòmic financer malgrat haver superat la regla de la despesa. Com valoren aquesta decisió del govern central que canvia completament l'escenari financer de l'Ajuntament?
1: Home, jo d'entrada et diria, no és que l'evitem, perquè fer-lo l'hem fet i l'hem aprovat al ple, i per tant, doncs, el que passarà a partir d'ara, doncs, tampoc no canviarà gaire les coses, però i tampoc trastocarà el panorama financer, com deia Gemma, perquè, home, sí, és una bona notícia, perquè no l'hem, diguem que no hem d'executar aquestes intervencions en les inversions que s'havien de fer, però, vaja, nosaltres estem satisfets perquè sí que vam fer el PEF, per tant, vam fer els deures. Es va aprovar, doncs, no recordo, crec que la majoria dels partits van votar a favor.
3: Sí, una abstenció.
1: Ara no ho recordo exactament, però... I, per tant, vam fer els deures. Que tinguem un pla econòmic financer no vol dir res més que... És a dir, sí, avui m'he estat informant, perquè no és un tema que jo domini, però sí que volia tenir tota la informació. És a dir, nosaltres tenim una economia sanejada, tenim un ajuntament sanejat, però, si recordeu, doncs en el seu moment el senyor Montoro, que era un ministre d'Hisenda no gaire simpàtic, va aprovar tot aquest tema de la regla de la despesa, que el que ve a dir, no?, perquè la gent ens entengui, és que tu pots tenir l'economia sanejada, pots tenir estalvis, pots tenir el teu pressupost al dia, però malgrat això no pots gastar més del que ja t'has gastat en un any, en un exercici determinat, més sumant-hi el producte interior brut en l'any següent, d'acord? Mm. Val? Jo aquí ja em corregireu tots els que en sabeu molt més que jo, no? Per tant, encara que tu tinguis, no?, estalvi, encara que tu estiguis fent les coses bé a nivell econòmic, per aquesta regla de la despesa, doncs no pots gastar més d'aquesta quantitat que he dit, no? Per tant, com que vam incomplir això en l'any passat, doncs vam estar obligats a fer aquest pla econòmic i financer que vam fer, que vam portar al ple, que hem aprovat, que referia, doncs, que havíem de fer una mica menys inversió, però finalment doncs hi ha hagut aquest reial decret que em sembla que està pendent d'aprovació del Congrés, però en tot cas segurament no, que tirarà endavant. I vaja, em sembla que és una maniobra política segurament del partit que governa, però en tot cas nosaltres no ens l'estalviem o no l'evitem, sinó que simplement doncs el deixarem en stand-by.
0: Xavier.
2: Bé, molt en línia amb el que ha apuntat la Cesca. Si ja dèiem abans, quan aquest PEF semblava que era d'aplicació, bueno, de fet, quan van fer, i el van presentar en el ple, com molt bé diu la Cesca, doncs es va aprovar. Si ja dèiem llavors que aquest PEF no tindria una incidència important en el que és la gestió del dia a dia i en el que és els serveis i les inversions que teníem previstes, doncs ara que no s'ha d'aplicar, doncs estem més o menys igual, no? Vull dir, tampoc no veurem un canvi substancial en la nostra economia. I això és així perquè, doncs, tal com apuntava la senyora Domènech, tenim un pressupost doncs, correcte, una situació estable, tenim un endeutament controlat i, per tant, no hi ha més problemes que aquest increment de la despesa que ens van passar doncs, d'allò que aquesta llei, que d'alguna manera també entenem que ha quedat doncs, fora de temps, no? Vull dir, és una llei que potser no té tot el sentit que tenia en el seu moment, que llavors doncs, d'alguna manera s'entenia, però que ara, en molts aspectes, doncs, pensem nosaltres que és caduca, vull dir que no té gaire sentit que la continuem mantenint en els termes que hi és. Doncs a partir d'aquí, com que no tenim cap altre problema financer, per dir d'alguna manera. La incidència d'aplicar o no el PEF, en el nostre cas, realment no tindrà un impacte significatiu o visible en el dia a dia de la gestió municipal.
0: Mm-hmm. José?
5: Doncs una mica també pensant, jo a la meva vida sóc molt pràctic i com a regidor també m'agrada ser-ho. Penso que si és una cosa que ja ho teníem fet, ens ho estalviem, i que això repercuteix directament amb els habitants i veïns i veïnes del nostre municipi, si això recomporta que podrem seguir fer inversions, tot i que no vagi a canviar gaire perquè tenim la despesa controlada, però si podem fer algunes inversions i algunes mancances que tenim, doncs si ara no tenim aquest PEF, doncs no l'hem de passar, doncs estupendo. Que poder, una de les coses que el teníem va ser el desencadenant de prendre l'escola Bressol, que hem hagut d'invertir uns diners que poder no hi comptaven. Per tant, si no això afecta i ho podem tirar endavant i podem fer més coses i els beneficiaris són els veïns i veïnes, doncs benvingut sigui.
0: Mm-hmm. Enric.
4: No, doncs per la meva part simplement dic que és una bona notícia que hagi, no m'he pogut mirar aquesta llei o real decret que sortirà i no sé si anul·larà completament el que és la llei Montoro, però en tot cas seria una bona notícia i el meu grup ho entenc com una bona notícia perquè entenc que ja en el seu dia era una llei mal feta, era injusta, traia autonomia local als municipis, van fer quelcom semblant amb les comunitats autònomes i per tant perfecte que es retiri. A nivell pràctic crec que ho he llegit avui al primer medi, que no sigui què haurem de fer en el ple. És possible que ens toqui tirar enrere el PEF, però en tot cas, jo em crec, quan deia el senyor Rafa Navarro, l'alcalde, que l'aprovació d'aquest ple, en veritat, no tocava, no faria, no modificaria els plans al futur a nivell econòmic, i crec que, per tant, ni ho feia abans ni ho farà ara després que ho traiem. Així que, en general, bona notícia.
0: Sí. Digues, Xavier o Cesco.
2: Bueno, només aclarir que aquest Real Decret no anula la llei Montoro. L'únic que fa és suspèn per aquest any i el vinent l'aplicació del pla econòmic financer en determinades situacions, eh? Vull dir, no en qualsevol cas.
4: Sí, sí. O sigui,
2: que nosaltres només incomplíem la regla de la despesa, i aquest supòsit és un dels que inclou el Real Decret, llavors queda suspès,
4: queda accent.
2: Però torna a dir, per nosaltres.
4: Sí, sí, o sigui, tinc entès que es permetia que fos exempt qui hagués de presentar el PEF a aquells municipis que no tenen un deute exagerat i que han tirat l'augment de despesa o d'inversió, l'han tirat a càrrec de romanents d'exercicis anteriors, i a més hi havia una tercera, que m'ha fet, era curiosa, però hi havia una tercera, si no tinc mal entès, que era aquells ajuntaments que paguen els proveïdors dins d'un pla inferior dels 30 dies. M'ha fet gràcia que es barreja una miqueta pomes amb peres aquí, però en tot cas que ens sembla bé. La bona gestió doncs es premia amb no tindre que fer aquest PEF. No,
1: jo a la primera ronda anava pensant, ostres, no parlem gaire normal, no? Vull dir que si, segons qui ens estigui escoltant, i jo mateixa ens escoltava i pensava, no sé massa si la gent entén o nosaltres mateixos entenem què estem dient, no? Però sí que és veritat que, coi, que aquesta llei, que és veritat que és fruit d'un moment, no?, de potser de massa despesa, de massa disbauxa, és fruit d'un moment determinat, però és veritat que aquí està, no?, i potser ens hauríem de plantejar fer un pas més enllà i, garantir aquesta autonomia local dins d'uns marges, perquè, evidentment, doncs, hi han d'haver uns marges de control, i, evidentment, per això tenim els interventors i per això tenim, no?, tots aquests cossos que, per altra banda, són de l'Estat i que també estaria bé que, no?, que poguessin dirigir-se o governar-se des d'aquí. Però, vaja, que me'n vaig per les branques, que estaria bé que aquesta llei, no?, es revisés, a veure, no?, si la tirem enrere. Però, per altra banda, també, una cosa que sempre acabem parlant aquí a la tertúlia, que és que sempre que es legisla, nosaltres som la baula més feble, els ajuntaments i els ciutadans i ciutadanes dels municipis. I sempre, no?, ens acaba tocant, doncs, regular o pagar o fer 50.000 coses per les quals no teníem competències o no tenim ingressos suficients, i aquí estem, no?, a peu del carrer, i per tant, doncs, aquesta reflexió també, que al final estem parlant de diners dels ciutadans i ciutadanes de Premià, que ens feien fer un pla econòmic financer, ara no l'hem de fer, però al final final és el que dèiem tots una mica, no? Això té una repercussió sobre el futur del municipi.
0: Enric,
4: si voleu explicar, jo en el seu dia em dedicava a mirar una miqueta a administracions locals com anaven, i us poso el cas de Jerez. El tema està amb aquesta llei, que era tenia el seu sentit que s'apliqués en alguns municipis amb un endeutament d'un 200 o un 250%, i a sobre deia, home, si aquest any tens una miqueta d'excedent, almenys que aquest excedent sigui per reduir deute. Però el tema està que els ajuntaments, que ja en el seu moment s'anaven de mare, no han aplicat plans, no han aplicat els seus PEFs. Llavors vull dir que al final hem pagat justos per pecadors, i en aquest cas els pecadors, a més, no se'ls han intervengut les comptes i han continuat tirant. Llavors vull dir que no només crec que ja està mal plantejada, sinó que a més no es va posar en pràctica pel que suposadament era, i era posar ordre a municipis amb un endeutament fora de lloc i amb unes despeses que superaven els seus ingressos mitjans.
2: Jo crec que els veïns i veïnes que ens estiguin escoltant doncs pensaran el mateix que pensem nosaltres. Vull dir, per què encara és vigent una llei que tots estem dient que tal com està plantejada i a dia d'avui no té sentit. No té sentit i ens afecta molt als municipis, sobretot. Vull dir que això també és el que apuntava Cesca, no? Vull dir, ens afecta molt els més petits, els més febles de la cadena, no? I la pregunta és aquesta. Per què encara tenim aquesta llei que ja es va deixar sense efecte durant el Covid? Ara fem una suspensió parcial. És evident que no serveix. Torno a dir tal com està plantejada, perquè certes mesures de control crec que són necessàries, però tal com està plantejada és fins i tot en alguns casos contraproduent, i jo crec que el que hauríem de demanar, que ja fa anys, de fet, que el municipalisme ho està demanant, però crec que ho hem de fer d'una manera potser amb més contundència, és que s'estudiï una nova llei, que aquesta és del 2012, vull dir que ja han passat 14 anys, la situació econòmica no té res a veure, allò es va fer en un entorn de postcrisi econòmica, i ara és una llei que és limitant, clarament limitant, que penalitza ajuntaments que fan bé les coses, com és el nostre, i per tant jo crec que l'únic diàleg, no? Vull dir que hauria d'haver aquí ara és, escolta'm, refem aquesta situació que ens limita moltíssim.
0: Si us sembla bé, canviem de tema, anem a la següent, a la següent qüestió. Habitatge protegit a l'antiga fàbrica de pijames. Govern i oposició continuen negociant el reglament que determinarà com s'adjudicaran els 16 pisos a lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames. Des de Crida es critica que els preus previstos, segons ells, no són prou socials, i també consideren que l'Ajuntament hauria d'haver negociat millors condicions amb el promotor. Creieu que els preus previstos per aquests habitatges responen realment a les necessitats dels joves i famílies de Premià? Cesca?
1: A veure, estem parlant d'habitatge, val? I d'entrada, no? L'habitatge és un problema de gran magnitud a nivell global, a tot arreu, que és una de les principals preocupacions que apareix a totes les enquestes, i que certament només cal que busquis habitatge aquí a Premià de Mar, per posar un exemple, i veure doncs, que no n'hi ha o que és de molt difícil accés. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, amb regidoria d'habitatge i altres regidories que treballem de manera transversal, per exemple, doncs, des de serveis socials mateix o des de serveis territorials, entre d'altres, tenim diferents fronts d'actuació, perquè la qüestió de l'habitatge és multifactorial i afecta a tota la població, no? I tu has esmentat doncs, gent gran, gent jove, famílies, persones amb situacions molt vulnerables. Com sabeu, a les famílies amb situació d'alta vulnerabilitat estem parlant de persones amb situació d'infrahabitatge o sense llarisme o amb situació de possible desnonament. Amb aquests ja tenim tot un front d'actuació, que a mi sempre m'agrada explicar que ens hem de fixar també en tots aquells desnonaments que no es produeixen, que no els que es produeixen, que desgraciadament encara en són, però són menys dels que es podrien produir si no intervinguéssim amb serveis com el d'intermediació del deute de l'habitatge, el servei d'habitatge i altres serveis que oferim d'acompanyament, tant des de serveis socials com d'habitatge, i amb recursos que tenim, com els pisos d'emergència, com el servei residencial d'estada limitada del carrer Unió, etc. Per tant, volia deixar clar que aquest front, el front de famílies vulnerables, el tenim molt cobert des d'aquest punt de vista, mai totalment cobert, perquè això és impossible. Perdoneu, però ahir veia un post de la Sindicatura de Greuges, no?, que ha fet un estudi al qual l'Ajuntament ens ha demanat informes sobre persones en situació de sensellarisme. Doncs el que fa és un informe d'aquests, doncs, que sol fer la sindicatura i apunta, doncs, quants n'hi ha, en quina situació estan, i fa unes recomanacions que, vaja, que estan molt bé sobre el paper, però clar, diu que cap desnonament sense alternativa residencial, que serveis socials actuï més, que hi hagi més finançament, i clar, tu t'ho llegeixes des de l'Ajuntament i dius... Fantàstic, no? Però, clar, qui farà alguna cosa per resoldre això, no? Per tant, tot aquest paquet és multifactorial, és realment dramàtic, però hi estem intervenint, val? Per tant, treballem des de diferents fronts i governem per tota la ciutadania. I, per tant, també governem per aquella franja de famílies, de joves amb situació de possible emancipació o de gent gran que necessita un canvi d'habitatge, que tenen uns ingressos suficients... però que no són estrictament vulnerables i que també tenen dificultat d'accés a l'habitatge. És per aquests, en aquest cas, en aquesta situació i amb aquest perfil, que hem fet aquesta promoció. Uh-huh. I el que hem fet és una promoció que és d'obra nova i que sense la intervenció municipal doncs seria molt més cara i molt més difícil d'accedir, doncs fer aquest lloguer subvencionat. Val? Per tant, nosaltres estem molt satisfets d'aquesta intervenció, aquesta actuació que hem fet. I continuarem, perquè tenim també el front de Can Sant Pere, on estem treballant per fer habitatge dotacional. És que cada un d'ells té un nom diferent, Habitatge dotacional, doncs, per persones grans, que això també ho estem treballant amb el tercer sector. Per tant, no hi ha una solució única, no hi ha un perfil únic, no hi ha una manera única de fer-ho. Nosaltres hem agafat el repte, hem agafat el toro per les banyes i farem tot allò que estigui a les nostres mans.
6: Xavier.
2: Bé, molt d'acord amb la intervenció de la Cesca. Què és el... Deies que és que això, doncs, cobrirà persones en situació de vulnerabilitat que necessiten accedir a habitatge? Doncs segurament no és el perfil. Què és el millor que podia passar a la fàbrica de pijames? És a dir, que tenim una oferta que estarà per sota de preu de mercat i que, doncs, estarà enfocada per determinat col·lectiu, que coincidim, no és el col·lectiu, doncs, de persones vulnerables, o no seria aquest, no? D'alguna manera, doncs, aquell que es cobriria, doncs, de la millor forma possible amb aquest conveni, doncs, sí, és així. És el millor que podia passar, doncs, en aquest edifici, que recordem que és de titularitat privada. Vull dir, és un edifici que nosaltres hem accedit a fer aquest conveni, en el qual hi abocarem una sèrie de recursos econòmics per tal de fer que hi hagin uns lloguers per sota del preu de mercat, i a més, doncs, dirigits, doncs, a persones, no?, de premiar, i que, per tant, això segurament, en una situació en la que no hagués intervingut l'Ajuntament, no passaria. Per tant, és el millor que podia passar en aquest cas concret. I és el que deia la Cesca, ja fem altres polítiques també, enfocades a col·lectius més vulnerables. Estem, doncs, adquirint pisos per tanteig i retracte des de fa molt de temps. El que passa és que, evidentment, doncs, això ens permet, doncs, cobrir un volum determinat, no? Vull dir, de persones en aquesta situació. Cal recordar que una oportunitat que tenim per tal de fer una aposta important o per fer una oferta important de pisos de lloguer social de titularitat municipal, que això sí que, evidentment, doncs, podia estar enfocat per persones vulnerables, es plantejava per Transmesa. I això no se'n parla. D'això ningú en diu res, no? Vull dir, diem, escolta'm, és que aquí no ho estem fent ja, però és que aquí no es podia fer. O sigui, el plantejament, no, el plantejament amb una construcció privada, no pot ser, mira, farem municipal, no? I llavors, doncs, farem nosaltres un lloguer social municipal. No la pots fer d'aquesta manera, i no es podia donar en la fàbrica de pijames, no? Això, torno a dir, sí que es podia fer en el plantejament que nosaltres fèiem o fem per transmesa. Dic que aquí a vegades no som prou coherents, no? Quan fem, depèn de quines observacions o acusacions, fins i tot, perquè, bueno, doncs, clar, vull dir, diem que aquí no s'està fent una cosa que no pot passar, però allà on sí que podia passar, no volem que passi, no? En aquest sentit, torno a dir, tant de bo, aquesta promoció hagués pogut estar a una promoció municipal, no és el cas, era un terreny de titularitat municipal. Cal recordar, a més, que tot això ja ens ve del mandat anterior, vull dir, el conveni s'ha fet en aquest mandat, però la situació, doncs, d'alguna manera es va definir, no?, ja en el mandat anterior, i per tant, jo crec que s'ha fet el millor que podia passar en aquesta promoció i amb uns esforços i amb una aposta de recursos per part de l'Ajuntament.
0: José.
5: Jo entenc que com a govern cadascú, una cosa és veure les coses des de l'oposició, una altra cosa és veure-les des del govern. Vull dir, cadascú defensa la seva política o el que li agradaria o el que pot fer, perquè a vegades a un li agrada fer una cosa i després no acabes podent fer. A mi, com a partit que m'hagués agradat, doncs m'hagués agradat més un lloguer que sigués una mica més social, més per joves o per unes persones que, de veritat, tinguin un poder adquisitiu que sigui una mica inferior, que no hagis de presentar una nòmina que sigui 2.600 euros, com a mínim, perquè penso que aquestes persones ja no tenen vull dir, ja no tens aquesta problemàtica de trobar lloguer, que és impossible també per a mi, vull dir, ja és que no parlem de diners, és que no hi ha pisos per poder llogar. Vull dir, de fet, tinc un company que em va dir l'altre dia, José, si te n'entens alguna cosa, farem aquí com la làmpara i els desitjos, perquè no hi ha manera. A mi m'hagués agradat, doncs, trobar una mica, doncs, no sé, una mica més per gent jove, que es pugui emancipar, que sigui el seu primer pis, que no marxin de Premià, que no hagin de marxar del municipi, que es vulgui quedar, que es vulgui començar una nova família, una nova vida, o per persones una mica més grans que poder no tenen aquest poder adquisitiu. Aquesta és la meva visió com a oposició.
0: Uh-huh. Enric.
4: Doncs bé, us he de dir que portem uns dies amb el meu grup local treballant aquest tema, perquè just tots els temes d'urbanisme i tots els temes d'habitatge, doncs és el nostre... Bueno, que estem especialment sensibilitzats i intentaré fer aquí una valoració el més sensata, m'has dit, però des de l'oposició, però sí, bastant crítica sobre el tema. El primer és... nosaltres veiem que pot millorar bastant, i mira, ara que miraves així, Xavi, dic, sí, a la banda que m'has dit que ho has vengut, que això és el millor que pot passar, que pot haver passat a pijames, que això ve d'una legislatura anterior, i això, dic, entenc que gaire content no deus estar d'aquest nou reglament. Però en tot cas, jo us dic... El preu dels pisos, a què xoquem? O sigui, si veiem dades estadístiques de quant costa el preu mitjà a Premià de Mar de l'any 2025, la dada és de 898 euros amb 86 euros el 2025. I estem posant pisos, suposadament, que en veritat és un lloguer privat amb una subvenció municipal, que arriba quasi als 1.000 euros, 990 euros. Això per una banda. Llavors, creiem que aquí el que estem fent és finançar amb aquestes polítiques d'habitatge un capital privat.

0: 50% per tothom. Jo cobro 50.000 euros i rebré la mateixa subvenció, el mateix percentatge, que aquell que cobra 31, que aquell que cobra 30, aquella família, unitat familiar que cobra 32.000 euros i són 3 persones. Llavors, això no em digueu que no és millorable. O sigui, que el percentatge sigui diferent. Un parell de coses més. El d'orientació estratègica, d'alguna manera. O sigui, què estem dient de què? Unes persones que accedeixen a un edifici, no? A un edifici privat, amb un lloguer, doncs es farà un sorteig, no? Aquí no hi ha termes socials, no sé què, és un sorteig. Dic que aquestes persones tindran la sort de rebre ajuda pel seu lloguer. No dic que, en canvi, totes les persones que estan en la mateixa situació, que estan pagant un lloguer semblant a Premià de Mar, aquestes no tenen accés a aquesta ajuda. Llavors, que tampoc ho veig. I per últim, dic que l'Ajuntament destinarà al cap de 7 anys uns 360-370.000 euros. No fica els números finals al final de la suma de tot quan dona. Però en tot cas, amb aquests 370.000 euros, passen els 7 anys i l'Ajuntament es queda en res. No? Dic, m'agrada més l'opció de tanteig i retracte, com hem vist en alguna operació el 2025, que amb poc més de 125.000 euros, que era una operació molt rodona, que ho sé, que no passa cada dia. Però teníem un pis nou de lloguer reformat. Llavors, doncs, amb aquests 350 o 370.000 euros que dedicarem aquests 7 anys, doncs potser podríem haver aconseguit 2 pisos de propietat per l'Ajuntament. I sí que creuria més en aquesta política d'habitatge. Així que una miqueta el nostre posicionament va per aquí. Ah, i per últim, dic, sí que podríem, i aquí era una de les propostes que volíem fer, dic, tant de bo almenys al cap de 7 anys poguéssim encara estar en condicions de negociar amb la propietat, de dir, home, passats aquests 7 anys, que un pis passi a ser propietat municipal no semblaria una bona idea? O sigui, un pis valorat amb 160-170.000 euros...
1: Tots podríem passar, si de cas...
0: No, però negociar millor. O sigui, aquí estem amb la Crida que creiem, sincerament, sense voler fer oposició i responsable, que tot està mal i tal, creiem que s'hauria de negociar bé. I no ho dic jo, o sigui, m'ho diu algun referent d'habitatge que tinc al Parlament, que és especialista. I em diu que no ho veu, que es podria negociar millor. Això és el que em diu.
1: Sí. És que, perdona, Enric.
2: Sí, Cesc, bueno. Primer sí. Volia intervenir un tema que ha començat l'Enric, el tema preus, no?
3: No, m'estava apuntant per però el Xavier.
1: Res, dues coses. Mira, Enric, dir que sempre es podia haver negociat millor,
0: sí,
1: és molt
0: coses,
1: fàcil.
0: Eh?
1: És que... No, és fàcil. Vull dir, perquè aquí...
0: Com dir que no es podria haver fet millor? També és fàcil.
1: No, dic que l'opció... Jo no entro en els detalls. Sí, sí. És a dir, que l'únic que podies fer aquí és subvencionar lloguers, doncs és que és una realitat. Que es podia haver fet millor o pitjor, que la negociació es podia haver anat un pis o tots... Evidentment, vull dir, això és molt fàcil dir-ho, però la negociació, al final, doncs, li correspon, doncs, en aquest cas, a l'equip de govern, i s'ha fet, doncs, el millor que s'ha pogut. A partir d'aquí, dir que es podia, que algú altre ho hagués fet millor, doncs, home, doncs és molt fàcil. O sigui, això és gratuït, de fet, eh? Perdona, Enric.
0: Vull dir, vale.
1: Després, dir que podíem discutir si això és preu de mercat, amb això sí que ho sento, però no vull dir, no hi estic gens ni mica d'acord. Evidentment que estem parlant de preus de topall. Estem parlant de preus de topall. No estem parlant de preus de mercat lliure. Els preus de mercat lliure són molt més elevats en obra nova, però moltíssim més. I a més, és a dir, si estem parlant de que són uns preus de 1.000 euros, dels quals es subvenciona el 30%, sí? És a dir, que ens anem a 700 euros, sí?
0: No, el propietari cobra el 100%, eh? O sigui, sí.
1: Sí, però espera, també et contesto això. Però anem per passos,
0: sí,
1: eh? El propietari cobra el 100%, perfecte. 100% d'aquests 1.000 euros, sí? L'Ajuntament posarà 300. Vale. Si no haguéssim signat aquest conveni, el propietari podia posar perfectament el lloguer a 1.300 euros o 1.400 euros i estaríem a preu de mercat. Llavors, no ens enganyem. El que estem fent amb això és que pisos que podien haver estat a 1.400 euros, algú els pagarà 700. Vull dir, això és el que estem fent amb aquest conveni. Per dir-ho molt clarament. Sí? El propietari. Tu dius que el propietari que només li fem fàcil... Home, doncs torno a dir, el propietari està renunciant a anar a preus de mercat. Això per un costat. I dos, està supeditant la tria que es fa a les persones que hi van o deixen d'anar, sí?, a l'Ajuntament. O sigui, el propietari no decidirà qui va només en funció de que es garanteixi el lloguer. Nosaltres hi posem doncs aquest filtre, no? Hi posem aquesta capa que hi afegeix, no? Per tal de que aquests pisos puguin ser accessibles per col·lectius que segurament no podrien accedir.

0: habitatge. Per tant, el risc, no?, d'alguna manera que estem o que suporta el propietari de que algú pagui o no pagui, doncs està en mans del que nosaltres decidim. Per tant, això de que tots són beneficis pel propietari, jo d'entrada també ho posaria en dubte. I torno a dir, el que jo he volgut dir és que aquest terreny no és un terreny, no era un terreny de propietat municipal, i per tant aquí no es podia fer una promoció d'habitatge, de lloguers socials de titularitat municipal. No es podia. Què podíem fer? El que hem fet, un conveni. Aquest conveni podia haver estat millor negociat o pitjor negociat? Home, doncs, si jo estic a l'oposició, és molt fàcil dir que es podia haver negociat millor, evidentment.
1: Tan fàcil com dir que no es podria haver fet millor, que era la millor opció. Vull dir que és fàcil dir-ho.
0: L'opció és la millor opció.
1: Sí.
0: Torno a dir, si el negociat és, escolta'm tu, 100% el millor possible, doncs escolta'm, mira, ja torno a dir, nosaltres ho hem fet amb tota la, crec que ho hem fet encertadament. Al final, el que succeeix és això. Vull dir que poses pisos que d'una altra manera haguessis estat amb un preu molt més, molt superior del que serà. I, per tant, jo crec que en aquest sentit s'ha fet una bona gestió. Segurament, Enric, si ho haguéssiu negociat vosaltres, doncs hagués estat millor. No ho sé, eh? Però en aquest cas, jo torno a dir que crec que dins de les possibilitats podem estar satisfets.
2: Cesc. Jo, per posar una mica de pau, jo no crec ni que sigui millor ni pitjor, sinó que són coses que són diferents i que cadascú té una visió diferent. Ni millor, ni pitjor, ni més fàcil, ni més difícil. També t'he dit, Xavi, que dubto molt que el propietari perdi diners.
0: Vull dir, jo no he dit això, eh? Jo no he dit això.
2: Vas dir que no guanyaria, no sé què... O sigui,
0: no, he dit que
3: que
0: ell...
3: Que això es posés a preu de mercat, no?
0: Guanyaria més.
2: Guanyaria més, però tampoc, vull dir, acabar guanyant el mateix, gairebé, perquè l'Ajuntament
0: no,
2: també fa...
0: És que llavors no m'he explicat bé. Llavors no m'he explicat bé.
2: La sensació que va donar a mi per l'explicació que has donat era que un que perdia diners. I clar, jo penso que no. Vull dir, no ha quedat gaire clara. Vull dir, és el meu punt de vista.
0: Li dono
2: la paraula a la Cesca, també, que també volia parlar. Jo volia passar pau.
4: Volies posar pau, sí. No, jo volia parlar fa estona, però estic molt d'acord amb el que ha dit el Xavi. De fet, són els mateixos arguments que jo hagués posat sobre la taula. Jo, sí, el que sí que volia apuntar, i agraeixo a José que posi pau, però ostres, que tornem a parlar des de la ideologia i des de les etiquetes, Enric, i a mi això em sap greu, perquè igual que a vegades em dius a mi que sóc no sé què, m'etiquetes, jo crec que parlar d'aquesta manera d'un privat, com si fos a la Cruella de Vil,
1: a mi,
4: no sé, hi ha gent que decideix comprar-se un pis, o hi ha gent que decideix fer una promoció d'habitatges i pactar amb l'Ajuntament unes condicions perquè la gent hi pugui accedir. No sé, gairebé els titlleu de terroristes de l'habitatge, no ho sé. A mi em sap greu, perquè crec que aquesta gent doncs s'hi han posat molt bé en contribuir amb que això sigui un projecte que tiri endavant, i que, insisteixo, i és veritat, aquest preu que tu parles, preu mitjà, no sé d'on surt, però segur que no és preu mitjà, però no és preu mitjà d'obra nova, ni és preu mitjà que estigui ara en el mercat, perquè em diràs tu on trobes un pis per 898 euros. El que trobes són habitacions per 700 euros, que això també és una realitat. Vull dir que, no ho sé. I una altra cosa que et volia dir, eh?
1: Sí, sí.
4: Tu parles des de la ideologia i creus que ho hauríeu fet millor, no ho discuteixo. Nosaltres parlem des de l'acció de govern, des del pressupost que tenim, des de les opcions que tenim sobre la taula, intentem treballar i governar de la millor manera que sabem, doncs, per solucionar els problemes de la ciutadania. Per tant, vaja, jo em sento molt convençuda d'aquesta intervenció, que per cert es diu Carme 2 i no Fàbrica de Pijames, tot i que em sembla que serà molt difícil, això sí que serà difícil canviar-li el nom a la promoció. I un últim apunt, tenint en compte que ara hem demanat a la Gemma de marxar una miqueta abans perquè anem a trobar-nos amb les entitats del barri Tartimaresme per parlar del pla de barris, crec que també és important destacar que aquesta promoció contribueix a dignificar el barri i que tant de bo es poguessin fer més promocions en el barri d'aquestes característiques, que a més tindrà un local social per l'associació de veïns, perquè hi passin coses en el barri, i per tant crec que això també és important de destacar.
3: Xavier i Enric, voleu afegir alguna cosa?
0: No, aviam, l'únic que ningú m'ha dit res del tema de la promoció de lloguer social de Transmesa. Bueno, ja, però és que...
2: Aquest és un maló que és molt més ampli.
0: Sí, sí, ja, però és que... Però quan parlem de... Sí, sí, sí, evidentment, però...
2: Aquesta conversa l'hem tingut amb els tertúlies, que sempre us heu de posicionar, no? Jo t'ho he dit sempre.
0: Sí, sí, no amb vosaltres, en aquest cas anava més per l'Enric i pels companys de la Crida, que no hi són. I que quan parlem de polítiques d'habitatge, torno a dir, no? I tenim oportunitats reals de fer una cosa important que sí que podria estar enfocada a col·lectius vulnerables, doncs aquí sembla que això no ho posem en valor. I ja està, simplement això. Vull dir, i després, quan parlem de... Bueno, de que hi ha un conveni, no? Que hi ha hagut una negociació, vol dir que les dues parts hi posen de part seva. Vull dir, nosaltres fem una dotació econòmica i el propietari renuncia a anar a preus de mercat, que, sincerament, aquí sí que crec que no podem pensar que els preus de mercat són els preus de topall, perquè això sabem que no és així i que, si no, no hi hauria topall. No caldria el topall si els preus de mercat fossin aquests, no? Per tant, jo crec que aquí totes dues parts hi renuncien a alguna cosa, no? I en aquest sentit jo crec que el conveni, entrant amb aquesta, no? Podíem entrar ara que si podia haver estat una mica més, una mica menys, pues mira, això no ho sé, però jo crec que la fórmula és la millor fórmula possible que es podia plantejar en aquesta promoció.
3: Enric.
1: Però jo com a resum, sí que us dic que en l'últim document que se'ns ha passat de proposta de l'Ajuntament, del que seria el reglament d'aquest concurs, no? D'aquest sorteig, no? que fem, s'ha eliminat lo de, i per tant no he pogut mirar lo dels metres quadrats de cadascun dels pisos. És una llàstima, ho hauria de recuperar, no? Perquè llavors es podria veure quan estem posant el metro quadrat, i està bastant per sobre del que marca el que es marca la Generalitat per al preu metro quadrat HPO, d'alguna manera, o el preu de quan és el preu metre quadrat d'habitat del que es consideraria lloguer assequible, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, dit això, em reitero amb dues coses. Una és, jo, per més que tingui, a mi em sabria greu que jo, en el suposat cas que fos que cobri 50.000 euros bruts, jo dic que es dediquin diners a l'administració local, diners que paguem entre tots, per facilitar-me a mi una subvenció del 30% del meu lloguer quan jo estic cobrant 2.600, 2.700 euros mensuals. I suposadament jo tinc, com a persona única, unifamiliar, que em presento el pis, em presentaré el pis més petit. Vull dir que serà el del lloguer de 790 euros. Llavors, d'aquests 790 euros hi haurà 230 euros que els pagarem tots amb diners de l'administració local a una persona que està cobrant prop de 2.600, 2.650 euros per 14 pagues. Aquesta és una, i em sembla, crec que ens posaríem d'acord que com a política d'habitatge no hi estem d'acord. M'alegro per aquesta persona, però no ho veig. I l'altra és, jo crec que ens podríem posar d'acord de que fer subvencions d'habitatge de manera lineal, o sigui, de que independentment de si un nucli té una persona, dues persones d'unitats familiars, tres o quatre, i dels ingressos, que fem una franja bastant gran, que tinguin el mateix percentatge d'ajuda pública, em sembla millorable. I no crec que aquí estiguem parlant d'ideologia ni res, vull dir que crec que partits de tots els colors poden comprar aquest raonament que estic

0: del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brians. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
1: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
0: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Fatiga, manca de concentració, irritabilitat, contraventiladors, aigua i només 3 aules climatitzades. És el quadre que ofereix un estiu més l'escola premianenca El Dofí, a causa d'unes calorades que cada cop comencen abans i s'allarguen més. El director del centre, en Rubén Álvarez, ens ha exposat la situació dels mesos de maig i juny i de setembre i part de l'octubre, quan els alumnes poden haver de passar un matí sencer a temperatures al voltant dels 30 graus, i ens ha explicat tot el que estan fent per combatre-ho, que són tot solucions bàsiques i parcials: ventiladors de peu, obrir finestres i abaixar persianes i hidratar-se, i esperar que arribi aviat el moment de passar per alguna de les aules amb aire condicionat. Tot plegat, segons Álvarez, repercuteix negativament en l'activitat educativa perquè ja s'ha constatat que castiga les capacitats i l'ànim dels nens.
4: Estem arribant de vegades a temperatures per sobre dels 29-30 graus en alguns moments del dia. Malauradament no sembla que sigui una situació que vagi a canviar o que vagi a la baixa, més aviat al contrari. Les solucions que estem trobant no van més enllà del que podem fer, que és posar ventiladors que estiguin homologats, ventiladors de peu, vull dir, fer que corri l'aire, obrir finestres, baixar les persianes i fer que els alumnes s'hidratin. Nosaltres al centre tenim 3 espais que tenen aire condicionat: menjador, l'aula de anglès i l'aula de plàstica, i aleshores en aquests espais aprofitem també els migdies quan tenim reunió de mestres per fer-les allà, i els alumnes, doncs això, van passant per aquestes aules quan els hi toca. Estem notant així en general aquesta pèrdua de concentració, aquesta fatiga que genera la calor, algun cas de mal de cap i aquest esgotament d'estar exposats a temperatures elevades durant un matí sencer, doncs fa que es vagi acumulant aquesta fatiga i que es creï una apatia i una irritabilitat que fa complicat treballar amb ells.
3: Segons Rubén Álvarez, la situació no només amenaça d'enquistar-se cada primavera i cada tardor, sinó que fa tota la pinta que cada cop anirà més. motiu pel qual

0: hauria de començar a buscar, diu, una solució de país. També és molt conscient de la problemàtica, òbviament, l'AFA de l'escola. El Víctor Melero, pare del centre, admet que les famílies estan molt preocupades perquè s'està jugant amb la salut dels infants i ens ha explicat que l'entitat, fins i tot, ha demanat ajuda a l'Ajuntament, però que de moment no se'ls han pogut donar solucions. Mentre no arriben altres sortides, l'AFA ha contribuït a comprar ventiladors, però sembla que això també està sent complicat perquè els aparells han de complir amb un seguit de requisits fixats pel departament.
1: Els alumnes, els docents i el personal de l'escola cada vegada estan més setmanes a dins del centre patint aquestes calorades. Ho hem notificat a l'Ajuntament, però no se'ns estan donant solucions que puguin mitigar el problema. Així que l'AFA ha decidit destinar alguns dels diners que té per la compra de ventiladors i poder establir una solució temporal. A més, aquests ventiladors han de complir una sèrie de requisits molt específics establerts pel Departament d'Educació, és a dir, que tampoc ho posen fàcil. Com a famílies de l'escola, és un mal de cap i estem molt preocupats perquè estem jugant amb la salut dels nostres infants.
0: Fem notar que l'escola El Dofí és una de les tres escoles premianenques, juntament amb Sant Cristòfol i Sant Anna, que participen en la plataforma Aules que cremen, un dispositiu web impulsat per docents i famílies que recull les temperatures registrades en els mateixos centres i que s'està utilitzant per denunciar la situació i demanar solucions a l'administració.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com ha anat la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del Cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del Cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
1: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El Cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol sala. Si t'hem de demanar un titular, què ens pots explicar? Com ha anat el curs? Com el defineixes?
2: Bueno, a veure, portem ja 27 anys, D'un-hi-do, ja. Són molts anys, com passa el temps, mare meva. Bueno, ha estat una miqueta complicat. Sobretot pel primer equip, que ha tingut moltes lesions, i va ser una llàstima perquè ven encarrilar 9 partits seguits guanyant, però bueno, no passa res, després ven remuntar una miqueta i hem acabat entre els 8ens de 16 equips, que està molt bé. I en quant a la base, el Benjamí, els cadets, pues la veritat que molt bé. O sigui, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven, i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com cada any.
1: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
2: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Alaví, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim a l'Alaví, tenim el cadet i el sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai també, no? I bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica buscant un créixer com abans.
1: És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tots el Cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada sí. Més als orígens, no?
2: Sí, bueno, però a veure, i aquest any concretament comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, i això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
1: Mm-hmm. L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar amb calma?
2: Home, anirem amb calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada pujar, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si ens respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers, i ha estat una llàstima aquest any, la veritat. Si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt,
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del Cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
2: Home, el futbol sala té molta salut, molta, però bueno, clar, ja que dic, el futbol 11, pues, repinya molt, no? I a part, aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que No és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Quan tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és la il·lusió que tenim nosaltres, i a part, aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
1: L'última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
2: No crec. Ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot. Jo evitava els partits i tot, i jo ara estic, bueno, és que estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de l'enfermetat de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
1: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era tot bé un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé, i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins a propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El regidor de Comerç, Xavier Gatius, ha defensat les bondats del futur espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan, una àrea de degustació que es crearà en una de les cantonades de l'equipament i que hauria de funcionar abans que acabi l'any. Segons Gatius, no només actuarà de reclam i permetrà convertir la visita al mercat en una experiència gastronòmica, sinó que hauria de servir d'inspiració quan es faci el nou mercat de Sant Joan, un nou mercat que Gatius situa a Can Sant Pere sempre i quan s'assoleixi un consens.
4: Jo sempre dic que al final l'estètica és important en tot, eh? I aquí també ho ha de ser. Pensem que això és una experiència que, a banda de dinamitzar el mercat que tenim avui dintre de Sant Joan, ha de ser també, ens ha de servir també per dissenyar el futur mercat, eh? Per tant, ha de ser algú maco, no? Volem que el nou mercat sigui un espai xulo, no? Que tinguis ganes d'entrar, que podem dir que la voluntat és que hi vagi a Can Sant Pere. Però no podem afirmar-ho d'aquesta manera. S'està parlant amb el col·lectiu de Can Sant Pere, s'està parlant perquè volem consensuar quins han de ser els usos que es facin en aquest espai. I dic consensuar, eh? Vull dir, hem de buscar una entesa, i en aquest sentit no hem tancat aquesta fase de negociació, si es vol, o de diàleg, no?, amb el col·lectiu de Can Sant Pere.
3: Recordem que recentment l'associació Can Sant Pere ha fet pública la seva oposició que en un hipotètic mercat en aquesta finca hi pugui intervenir un operador privat. Respecte d'això, Gatius ha afirmat que molt possiblement, sense la participació d'un concessionari, el mercat podria desaparèixer i això, segons el regidor, seria un cop molt dur per al comerç local. També ha posat en valor Xavier Gatius la transformació de l'aparcament, que quan acabin les obres oferirà beneficis a tres nivells: dinamització del mercat, dinamització de tot el comerç del centre i opcions d'aparcament nocturn als veïns.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: li poseu al curs?
1: A veure... Una nota, alta.
2: Anava a dir-te, mínim... Què?
1: Un 8.
2: 8 i mig.
1: Vinga, perquè no hem acabat en les fases, però bé, molt bé.
0: Uh-huh. Què ha fallat i què s'ha fet bé?
1: Què ha fallat? A veure... no sé... Primer, què s'ha fet bé? A veure, jo crec que aquest any ha estat diferent també perquè teníem un entrenador nou que portàvem abans 4 anys amb l'anterior. Uh-huh. Llavors, és una adaptació nova i crec que al final l'adaptació, bueno, va anar genial perquè vam començar 9-0.
2: Increïble.
1: I què s'ha fet malament?
2: A veure. No sé, potser en algun punt sí que ens han penalitzat algunes derrotes, però tampoc no ens hem de quedar com la sensació de que ens hem quedat allà a la porta de les fases, sinó que, ostres, jo crec que el que hem fet enguany és extraordinari, o sigui, no sé, ha estat molt bé. I per això dèiem que una nota alta, perquè la temporada és que ha estat molt bona.
1: Sí.
0: De fet, com bé comenteu, una temporada que engegava màxims, havent participat a la final a 4 a Igualada i amb la marxa del cos tècnic anterior, tocava adaptar-se a una nova metodologia i cares noves. Com ho recordeu?
1: La veritat és que bé, perquè també va ser com aire fresc i totes com teníem ganes de continuar. Això és, crec que és el millor del premi aquest. Crec que pocs cops hem tingut gent a l'equip que tingués ganes de marxar.
2: Exacte.
1: Llavors sempre...
2: No, digues. Que ha estat també com a molt gradual, perquè en aquest aspecte el nou entrenador ja ho portava tot com a molt pautat de com volia fer la incorporació. Es va fer molta feina a la posttemporada, diguem-ne, anterior, al juny anterior. I llavors per mi, com quan van començar a l'agost-setembre, és com que ja havíem començat amb la nova rutina, ja totes vam entrar en una dinàmica molt fàcilment, i això segurament ens va portar com les primeres victòries o la forma de jugar a camp al principi, que va ser molt bona.
0: Mm-hmm. Ja sabíeu que era l'última temporada i creieu que són decisions que es van prenent doncs, durant el curs?
1: Bueno, crec que nosaltres també portem uns anys, ja que sempre diem és l'última, i sempre acabar marxant és molt difícil. En el meu cas, jo sí que ho tenia al cap, que seria l'última, o almenys jo m'ho prenc més com una pausa. No vull pensar com que marxo del tot del premi, perquè bueno, és com una part molt important de la meva vida. Però sí, jo crec que sí que ho tenia al cap des del principi.
2: Sí, en el meu cas ha sigut com una decisió més de, no últim moment, però sí més dels últims mesos, perquè jo sí que no tornaré al premiar ja, el més segur, i perquè és un canvi d'etapa per mi cap a, bueno, això, un nou pas vital, diguem-ne, i, bueno, ha estat com més en els darrers mesos, però sí que, ostres, des que vaig fer el cop de cap, doncs sí que ha estat com gaudir-ho tot, perquè cada pavelló que anàvem era l'última vegada que anava jugant amb el premiar, llavors sí que ha estat això com una miqueta més gradual, però poguent-ho com assaborir la despedida.
0: De seguida, Montsant, et preguntarem doncs ara què vindrà, però Alba, deixa'm també que et pregunti, has comentat, no?, que per tu no és un adéu, no és un final, és una pausa. De fet, ja em vas fer una pausa en el passat.
1: Sí, vaig fer una pausa perquè estava estudiant fora, llavors va ser, ara no recordo si va ser el 2018 o 19, que vaig estar mitja temporada, llavors vaig acabar de marxar per acabar els estudis, i després el tornar, que ja va ser aquests fa 5 anys. I ara també és bàsicament per temes professionals, per poder acabar d'opositar, i m'agradaria poder tornar en un futur, si m'ho permet la vida en general.
0: I aquesta supositant, sí, es pot saber?
1: Sí, a Bombera.
0: Ah, molt bé, perfecte. Sí. Alba, tu portes molts anys a la casa, les has vist de tots colors, ascensos, consolidació a la Supercopa i finals a 4. Què significa per tu l'AB Premià?
1: Bueno, la veritat és que l'AB Premià s'ha convertit en casa. O sigui, crec que s'ha format un nucli superxulo que al final ja no diem que juguem a bàsquet i competim, sinó que som un grup d'amigues que quedem 4 cops a la setmana i ens ho passem bé i just competim i a vegades ens surten les coses molt bé. Llavors significa per mi estar a casa, estar amb la família i la comunitat pingüina que s'ha creat.
2: Exacte.
0: I tu, Montsant, també coneixes molt bé el projecte i podríem dir que també te l'has fet teu. Va ser una bona decisió venir a Premià de Mar?
2: Buf, va ser encertadíssima, molt, molt, molt. Sí, jo també venia d'un canvi, venia d'una altra província, d'una manera d'entendre el bàsquet potser una miqueta diferent, i em vaig trobar amb aquest grup, que bàsicament ara el nucli, diguem-ne, continua sent el mateix, que des de primer moment em van fer sentir hipercòmode, i ja no només a nivell personal, sinó a nivell de joc també. Ostres, crec que he millorat moltíssim per tot el que m'aporten elles i els entrenadors que han passat, sí, sí.
0: Què significa per vosaltres el bàsquet?
1: Jo crec que el bàsquet, quan ja portes tants anys jugant i impliques tantes hores, ja crea una mica... Bueno, és part de la teva personalitat, no? Exacte. Jo crec que segurament molta gent que ens coneix pensa en nosaltres i pensa en el bàsquet. Llavors, bueno, significa moltíssim, són moltes hores, molta energia...
2: I el caràcter, jo crec que també ens el forja al final, tot el que vas vivint realment és que són

0: moltíssimes hores invertides des de petites. Llavors jo crec que el caràcter també es va forjar, no? O sigui, l'aprendre de les derrotes, aprendre a confiar en les altres moltes vegades. Tot això crec que són valors que els he après bàsicament a partir del bàsquet.
1: Què és el que més recordeu d'aquesta vida, doncs, dedicada a l'esport, dedicada al bàsquet, a records que tinguéssiu, doncs, de més petites, o alguna cosa que us hagi marcat a la vostra etapa?
0: Les amistats. Al final és el que m'emporto sempre. Al final crec que les meves grans amistats ara mateix han vingut quasi totes del bàsquet, per el fet de que, el que diu la Montsant, del que entenem com la vida semblant. Aquesta pertenència que sents a partir de l'esport, i sí, les amistats és el que em ve més al cap.
1: Clar, perquè amb quants anys vau començar a jugar a bàsquet?
0: Jo crec que 7 o 8.
1: 7 o 8, clar, són molts anys.
0: Jo en 10, sin estar, però
1: clar, no sé. La Montsant en té 31, Alba en tens 27, clar, sí. Des dels 7-8 anyets, des de ben petites, doncs bé, han passat molts anys, i creiem, doncs, que les amistats que heu creat, doncs, que seran per tota la vida, no?
0: Sí, totalment, totalment.
2: Sí, totalment. I a més, que era com, quan érem petites també, era com trobar gent que tenia aquella afició que tu tenies, que potser, doncs, a l'escola no t'hi trobaves tant, en el meu cas, i per mi, per exemple, trobar el bàsquet va ser com, ostres, trobar un grup de suport molt important. I en aquest cas, a mi, doncs, la parella inclús és del bàsquet, o sigui, realment a mi el bàsquet ha marcat la vida, però sense cap tipus de dubte.
1: Recomanareu a les famílies que, doncs, tenen fills petits que practiquin esports com el bàsquet, esports en grup, no? Perquè, clar, hi ha esports que són més individualistes, però entenem que el bàsquet s'entén com un equip, com un col·lectiu, i que la manera de jugar és completament diferent que altres esports. I també s'aprenen més valors, potser.
0: Sí, totalment. Just algo que m'ha vingut molt al cap aquest any, quan vam fer la presentació, que venen tantes famílies a premiar, que és brutal veure tants nens recolzats per tants pares, cosins, tiets, germans, i jo només el que em venia al cap era agrair als meus pares que m'haguessin apuntat a aquest esport i que m'haguessin... Bueno, que em sento una privilegiada que tenir l'oportunitat d'haver fet tot això, de que m'han portat a cada camp, han vingut amb mi a cada lloc. Bueno, és un regal, és un regal fer això als seus fills.
1: Aquesta és l'altra, no? La dedicació per part de les famílies de portar-vos als entrenaments, recollir-vos, adaptar-se als horaris, a anar als partits quan us convoquen, perquè a vegades el partit no està 10 minuts a casa, potser s'ha de conduir una hora, dues hores, perquè està més lluny. Clar, la família té un paper important, no?
2: Bueno, importantíssim. I aquí jo faré menció a la meva, que els meus pares, la meva família, viuen al costat de Reus, i per tant cada cap de setmana mínim es feien una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada per venir-me a veure premiar, i continuen fent-ho. O sigui que la dedicació, sí, és màxima, i sempre hi ha d'haver una part d'implicació de la família, des de ja ben petites i ben petits, per poder dur a terme aquest esport i implicar-t'hi al màxim.
0: Sí, crec que justament el nostre equip, els pares, han estat molt implicats,
2: sempre,
0: i és molt xulo, la veritat, perquè és això. Juguem a Tarragona i venen, juguem a Igualada, juguem a Manresa, i també teníem un seguit de pares seguint-nos, que és brutal, a les nostres edats, bueno, que ja podrien deixar-nos.
2: I que no es limiten només a venir, sinó que estan allà, animen, fan pancartes, banderes,
0: de
2: i
0: tot,
2: que faci
0: exacte,
2: falta.
0: Sí, sí.
1: Com s'ho prenen les famílies quan el resultat no és l'esperat? Doncs quan hi ha un partit que no surt bé, s'arriben a frustrar més a vegades ells que vosaltres, o us enfadeu més vosaltres? Com va aquest tema?
0: Jo crec que ens en fàvem nosaltres. Els nostres pares estan contents de veure'ns jugar, de que segueixin disfrutant amb nosaltres.
2: Sí, i amb l'edat també ho relativitzes tot molt més, i ells també ho fan, jo crec que sí.
0: Totalment.
2: En aquest aspecte no hi ha hagut mai cap tipus de problema o així de famílies. Nosaltres, què va? Sempre suport, bona cara, deixar que et desfoguis una mica i vinga, la setmana que ve.
0: Sí.
1: Vull preguntar-vos també, què us emporteu d'aquesta etapa a banda, doncs, de les amistats?
0: Molts valors, jo crec, molta perseverança i resiliència, jo crec, perquè al final hem viscut com moltes coses, el perdre l'últim minut i haver de conduir una hora i mitja i tornar a casa... No sé.
2: En cert punt, també, potser una altra mirada també del bàsquet, perquè cada nou entrenador, cada nou club o d'això, t'emporten, i a mi depèn de com, ostres, me'n fan inclús reenamorar del bàsquet, o que hagis d'interpretar moltíssim el joc o així, per mi també et fa això molt millor jugadora, i és una cosa que per mi m'emporto molt clarament.
1: Què és el que més us agrada de Premià de Mar?
0: De Premià? Pues jo crec que el sentiment aquest de pertenença que et fa sentir al club, de que estàs bé allà, de que et valoren, jo crec.
2: I que un club de poble arribi a tenir un senyor a la Supercopa i es pugui mantenir tot, crec sí. que és de valorar també.
1: Noies, ara volem saber una mica doncs, quins són els vostres objectius. Alba, tu et dedicaràs a opositar, has comentat?
0: Sí.
1: Per
0: sí.
1: tant, doncs, aquest és el teu objectiu. I tu, Montsant, que explica'ns una mica quins són els teus plans.
2: Jo ja, bueno, jo sóc de, ja ho he dit, sóc d'un poble al costat de Reus, llavors ja torno a viure cap allà amb la meva parella, i llavors ja, bueno, o sigui, lògicament, doncs, anant cap allà, ja era incompatible estar amb el bàsquet aquí, i res, és això, l'únic que sí que potser abans tenia molt més clar de que amb l'edat que tinc anava a deixar el bàsquet, i amb tal com hem estat aquest any, aquest renamorament que he tingut amb el bàsquet i tot, he pensat de, bueno, doncs, potser ho allargo una temporada més, ara és el moment de començar-ho a valorar i tot, i això, i és tornar cap al lloc d'on soc jo.
1: Tot i de deixar-ho pel que fa doncs, al nivell de competició, seguireu jugant doncs, a forma més recreativa o quedar amb companyes per jugar un partit? O...
0: Sí, totalment. Jo crec que fins sí. i tot aquest dissabte mateix hem quedat totes per anar a fer un 3x3 juntes. Uh-huh. Jo crec que aquest estiu també ja hem fet plans per apuntar-nos a algun altre, quedar de tant en quant...
2: Sí, és que és impossible, jo crec, deixar-ho
0: sí.
2: tot. O sigui, és impossible. Sempre hi ha alguna excusa tonta per dir, vinga, va, som-hi.
0: Sí, les companyes que han anat marxant també després sí. ens enterem que ja no ha passat setembre, que ja estan entrenant amb l'equip del seu poble. O sigui, sí, és molt difícil deixar-ho.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs Alba Vera i Montsant Guerrero, gràcies a totes dues i que vagi tot molt bé a la vida.
0: A tu.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons resa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que va propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se a altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i d'aquí a uns 3 anys començar a desplegar gradualment el servei. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees per al nou servei i que la proposta guanyadora ha estat Rodafaves, un joc de paraules amb el nom d'una autèntica icona de l'imaginari mataroní, el gegant Rodafaves.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat les proves de la selectivitat, que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent, que justament ha convocat una nova jornada de vaga. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita a papal, han fet que des de l'Institut hagin pres algunes precaucions, bàsicament sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagi cap ensurt. Ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que inicien les proves se'n són, com diem, 10 més que l'any 2025 i suposen un repunt important respecte de les xifres dels últims cursos, que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat ha estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest institut. L'any passat van aprovar 74 de 75 alumnes i el 2024 ho van fer tots, 77 de 77. Les proves continuen avui i demà. Ahir es van fer exàmens a llengua castellana i literatura seguit de llengua estrangera i a la tarda matèries específiques com física o geografia. Avui toca història o història de la filosofia, al migdia troncals d'opció com matemàtiques o llatí i a la tarda biologia, tecnologia o literatura catalana. I finalment demà toca llengua catalana i literatura i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'autoocupació Ocupació i Treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de Consum Col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estadi és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportius que hi participen. La següent setmana tenim el Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma de Mallorca, al Campionat d'Espanya absolut.
8: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí i clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.
10: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
12: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
13: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
14: Premià Mèdia. Informació.
15: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble que és titularitat de l'Estat. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo gravat a la porta mateixa del Ministeri. Tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les converses semblen encarrilades i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compravenda es podria fer aquest mateix any 2026.
16: Molt bé, sí, sí, ho han acceptat tota la valoració que havíem fet. Portàvem un estudi per part de serveis tècnics molt acurat i bé, sembla que pot funcionar això.
17: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta en principi afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià.
15: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. Més enllà del recorregut que faci aquesta negociació, a la reunió també es va fer avinent a l'expedició premianenca una memòria justificativa de l'actuació a la qual s'havia compromès el Ministeri per assegurar i sanejar l'edifici, obres que costaran 41.000 euros que assumeix Madrid i que haurien de ser imminents perquè ja s'està tramitant la contractació dels industrials.
14: Premià Mèdia. Informació.
18: Ahí estás, tío.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem de nou amb la Fundació El Maresme, que engega la campanya Error 404 per trobar un nou centre ocupacional. Fan una crida, de fet, perquè la implicació col·lectiva doni resposta a una necessitat creixent. Hi ha més de 60 persones en llista d'espera i, evidentment, volen accedir a un centre ocupacional al Maresme, i és per això que ara fan visible aquesta realitat, aquesta necessitat. Avui en parlem amb la Lídia Ruiz, que és cap de comunicació de la Fundació El Maresme. Benvinguda, Lídia.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Estem a l'espera de trobar aquest espai, aquest, poder fer realitat aquest nou centre ocupacional. Com ho tenim? Estem en converses?
2: Esteu buscant? Estem en converses, estem buscant.
1: Però no teniu res definit encara.
2: No tenim res definit. Per tant, aprofitem, ja que ens heu convidat aquí, per posar-ho, no?, damunt la taula, que encara estem buscant espais que siguin adients per construir aquest nou edifici, aquest nou centre ocupacional que és tan urgent i necessari.
1: Avui també ens visiten famílies, evidentment, que viuen de prop aquesta realitat, com la Neus Ponsatí. Benvinguda, Neus.
3: Hola.
1: Com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Una xifra que, a més a més, malauradament, aquestes 60 persones que estan en llista d'espera pot veure's augmentada amb la sortida de joves que surten d'altres centres d'educació especial, no? Com, per exemple, Les Aigües, a Mataró.
3: Exacte. Sí, sí. Jo, de fet, soc mare d'una noia de Les Aigües. Llavors, bueno, hi ha una gran demanda, no? O sigui, cada vegada hi ha menys places dins la Fundació i cada vegada hi ha més nanos que surten de l'escola. Vull dir, aquest any surten 3 nanos, però l'any que ve tindrem el tema que en sortiran 14, i aquests 14 no tenen places. Uh-huh. És a dir, poden trobar places dins del mateix territori, però no a la Fundació Maresme.
1: Joan Bauba, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu ets pare d'una d'aquestes persones que sí que va a un centre ocupacional, no? Sí. Què els hi aporta aquest centre? Com és el seu dia a dia?
4: Bé, el meu fill sí va tenir la sort de poder anar a un centre que a Argentona, el Pere Parera. Clar, els hi aporta, doncs, tota una realització personal. Ells allà, doncs, tenen tota la seva vida resolta, fan esport, fan sortides, fan treball, socialitzen amb els companys. I pensem també una cosa, quan estàveu parlant d'aconseguir l'espai, la població que cedeix aquest espai o l'Ajuntament que el cedeix, això és un valor afegit per la població que acull aquest centre. Perquè aquest centre dona molta vida diversa a la població, uh-huh, a més a més.
1: Uh-huh. I tant que sí. Tenim el Joan, que en aquest cas el seu fill sí que pot fer servir un d'aquests centres ocupacionals i pot anar-hi. I també tenim l'exemple i el cas de la Montse Paitaví, que coneixem també a Premià de Mar, que en aquest cas ella està a la llista d'espera, no? Montse, bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia. Pues jo estic des de l'any passat que va sortir ella de Les Aigües de Mataró esperant centre per poder-la portar, i mentrestant, pues, la tinc a casa. És 24-7 dies. Uh-huh. I arriba un punt que és agotador per ella, perquè no té el que té el seu fill, i per mi, perquè és constantment estar amb ella. De fet, és que tinc que anar tot arreu amb ella. No, mm-hmm, la puc deixar sola a cap lloc.
1: La Mariona, la Mimi, que avui també sí, la tenim amb nosaltres, sí, als estudis de Premià Mèdia. Clar, evidentment, abans sortir aquest centre, no?, abans podrem, doncs, satisfer les, clar, necessitats...
5: Sí. I que són moltes. Són moltes persones que necessitem. Que ho necessitem, de fet, perquè, clar, no pot estar a casa. Té que, com diu ell, socialitzar, fer esports, sortides... Clar, de l'altra manera, a veure, jo la puc treure per donar una volta pel poble, però, de fet, està tot el dia a casa amb mi.
1: Mm-hmm. Lídia, quants centres teniu ara mateix i quantes persones hi ha en aquests centres?
2: Tenim actualment 5 centres ocupacionals i estem atenent al voltant de les 370 persones ara mateix. Un centre ocupacional, també, per si la gent que ens està escoltant no sap ben bé què és, podríem equiparar un centre de dia. I també és important explicar que les persones que van a un centre ocupacional són persones que no poden anar a l'àmbit productiu, però que, tot i així, doncs, poden aportar molt a la comunitat, com diu en Joan Bova, no? Nosaltres treballem molt no fent només activitats dins del centre, sinó que anem molt a fora, no? Tenim, per exemple, cantines amb instituts d'escola, o fem col·laboracions amb perruqueries, és a dir, busquem que les persones puguin aportar el seu valor sense l'àmbit laboral, sense ser un àmbit laboral, però vull dir que puguin aportar i millorar la seva qualitat de vida, que tinguin habilitats comunicatives, que puguin d'alguna manera millorar el seu benestar, no?
1: Clar, al final, Neus, també parlem d'autonomia, no? Una sensació també de pertenença, d'orgull i evidentment també de benestar, no? Tant per elles com per les seves pròpies famílies, no?
3: Sí, està clar, està clar. Vull dir, en el cas de la
5: Mariona,
3: de la Montse, doncs clar, tenir la Mimi a casa és un problema, no? Això és un problema. Llavors, amb l'error aquesta, amb la campanya aquesta que estem iniciant a la Fundació, no? En el marc del 60è aniversari, doncs és molt important doncs que la gent pugui col·laborar, no? Tant entitats com administracions, com empreses privades, com la mateixa població, no? Uh-huh. És a dir, necessitem recursos econòmics per poder tirar endavant aquest projecte.
1: Clar, imagino, Joan, que buscar un espai ampli, accessible, adaptat, no?, per fer-hi tallers especialitzats, espais de convivència... Si alguna cosa necessita també és espai, no?
4: Sí, necessitem l'espai.
1: No val això... qualsevol lloc, clar.
4: Bé, aquest espai pot estar ubicat en un veïnat o en un polígon industrial. Nosaltres, concretament, a Argentona estem en un polígon industrial. I això què fa? Això crea també unes sinergies amb l'entorn. Vull dir, ja et posaré dos exemples d'Argentona que fan aquests nois. En l'entorn del Pere Parera, quan arriba Sant Jordi, doncs totes les naus del voltant encarreguen moltes roses de Sant Jordi en el taller ocupacional. Un altre servei que fan des del taller ocupacional és, per exemple, a Argentona s'ha creat un grup que és un treball de la compra a casa, o sigui, les persones grans, les persones que no poden sortir de casa, contacten amb el comerç on tu fas la compra, i aquest comerç contacta amb nosaltres, i aquests nois dos dies a la setmana porten la compra a casa d'aquestes persones. Vull dir que un taller d'aquest tipus dona molta sinergia i molta empatia amb allò. I ja dic que els ajuntaments tenen recursos per cedir el 10% de l'aprofitament mig d'un polígon de nova implantació. Bé, penso que comencin a obrir les orelles als ajuntaments d'aquí del voltant. La Lídia ens pot centrar més o menys on la Fundació preferiria ubicar aquest nou centre i la manera en què la gent, les entitats, poden col·laborar, aconseguir recursos per fer, un cop tinguem el terreny, poder fer l'edifici.
1: Ja fa dies que parlem d'aquesta campanya, Lídia, de la 404, buscant aquest centre ocupacional que de moment no s'ha trobat. Hi ha resposta institucional, perquè evidentment també... Si alguna cosa feu són sinergies, no? I tothom sap de la importància que té i d'aquesta llista d'espera de més de 60 persones. No sé si heu rebut propostes i si encaixen o no, és a dir, si també ho esteu començant a posar en solfa.
2: Sí, no, realment sí que s'estan fent visites aquí. La Neus em pot fer un cop de mà com a persona que està formant part de la Junta de Patronat, sí que s'estan fent visites i negociacions.
3: Sí, el que passa que sí que és cert, doncs, que bueno, l'administració el que fa és que posa unes places, no?, llavors, tu com a fundació, en aquest cas concertada que és, o privada, el que hem de fer és posar l'edifici nosaltres. És a dir, per això es necessita, no?, aquesta quantitat de diners per poder fer això. Llavors, les places són públiques, és a dir, van amb concurs... No? Entenc que és això, eh?
2: Sí, no, Marc, suposo que volies dir que...
1: Jo també parlava de cessió d'espais,
2: exacte,
1: eh?
2: Sí,
1: no només
2: d'espais. Sí, correcte, sí.
3: Bueno, sí, l'Ajuntament a vegades, doncs, bueno, sí, col·labora amb... L'Ajuntament de Mataró parlo, eh?
2: Ens pregunta si tenim alguna oferta en ferm.
1: Sí.
2: No, tenim
1: clar,
2: cap.
1: Clar, des de consistoris de la comarca que diguin, mira, jo tinc aquest espai, si us pot servir...
3: A hores d'ara no n'hi ha cap, encara.
2: Mm-hmm. O sigui, no. Jo crec que s'estan fent visites, i alguns espais sí, el que passa que siguin idonis, també clar, has de veure la inversió. Nosaltres calculem una inversió aproximada d'uns 800.000 euros, ho dic bé, 800.000 euros, sí, dels quals nosaltres tenim un petit coixí que estem al voltant dels 300.000, per tant, necessitem uns 500.000. Mm-hmm. Per tant, és una xifra considerable per poder fer realitat aquest centre, que, com bé deia la Neus, l'administració, la Generalitat, el que fa és licitar la plaça, però les entitats hem de buscar-nos els recursos per construir els edificis. Un cop tens els edificis, podràs donar servei a la ciutadania, en aquest cas.
1: Mm-hmm. Com dèiem, avui expliquem el cas des de les diferents visions, com també la de la Montse, perquè al final es tracta de construir una societat, Montse, on ningú no quedi enrere, no? On no hagis de tenir la Mimi a casa amb tu, és a dir, que ella pugui tenir també totes les oportunitats.
5: Sí, però és el que estan comentant elles. Si no hi ha on la portes, si no tens on portar-la, clar, el que passa és que si, per exemple, ella ja està des de l'any passat, d'aquest any de les aigües, si surten i no tenen plaça, ella continua quedant enrederida. Llavors, és el peix que es menja la cua. No acabem mai d'arribar, perquè, clar, si jo vaig sortir l'any passat, aquest any en surten. Per l'any que ve, crec que tinc entès que també surten una quantitat bastant elevada de nens de les aigües. Clar, contem que estem parlant de les aigües, però també tenim a l'Arbós. Clar, llavors, és un suma i sigue de que se'ns fa la pilota cada vegada més gran i cada vegada quedem més enrederits els que estem darrere, perquè plaça no n'hi ha.
1: Clar, que al final la demanda creix a un ritme superior a l'oferta que podem disposar, no? Malauradament.
3: Sí, malauradament és així.
1: I, a més, coincideix amb la celebració dels 60 anys de la Fundació El Maresme, no? Per la qual cosa també guanyem finestres d'oportunitat i de visibilitat, no? Si algú ens escolta, si alguna empresa, si algun particular, si alguna persona vol contribuir, què ha de fer, Lídia? Amb qui es pot posar en contacte?
2: Mira, t'he portat, per cert, una targeta on hi ha un codi QR que dirigeix aquesta campanya, que aquesta campanya el que fa és un símil, no? Aquesta pàgina no trobada, aquest centre ocupacional, aquest recurs que no trobem, també. Aquí hi ha molta informació, però aprofito per dir que hi ha moltíssimes maneres de col·laborar. Poden entrar des de fundaciomaresme.cat, que és molt fàcil, trobaran també la manera d'accedir a la informació i veuran, doncs, que des de persones que ens facin un cop de mà donant visibilitat a la campanya, des de persones que vulguin apadrinar un metre quadrat, donacions puntuals, donacions recurrents, organitzar actes solidaris benèfics, no? Per exemple, ara parlàvem abans d'entrar aquí a la ràdio, no? Una xocolatada de fi de curs. L'associació de veïns que, no sé, organitza un acte, tenim, per exemple, un institut escola de Mataró que ha fet una caminada amb l'alumnat i ens ha fet un donatiu. Hi ha milers de formes, no? L'AFA, l'Associació de Mares i Pares també de la Fundació, doncs va a comprar una sèrie de productes tecnològics, va fer un sorteig, i del sorteig, doncs, aquests diners també per Fundació. És a dir, hi ha múltiples maneres de...
3: Bueno, per Fundació més que... Bueno,
2: per a l'error sí, 404, correcte, tot per reparar-ho. Per reparar.
3: Ara estem enfocats en aquesta campanya.
1: Fantàstic. Joan, està content el teu fill?
4: El meu fill va molt content en el centre. Bé, l'hauríeu de veure, aquests centres, tots els nois van supercontents perquè, com deia abans, és la realització personal, és que una mica, quasi que els hi fan el traig a mida, i poden des de treballar, o sigui, és que el qui treballa, treballa, el qui no pot... Es fan els recursos, depèn de les seves possibilitats. I això és mirar el meu fill, precisament aquesta setmana, ha començat una activitat nova, que és l'equinoteràpia. Ara van a una hípica de Cabrera, doncs amb els cavalls, raspallen, els hi donen menjar, depèn.
1: Que bo.
4: Clar, vull dir, és que... Es fa una mica el tratge a mida. Jo penso que això ho necessiten els nois, les noies, ho necessiten les famílies, perquè com ens deia
3: la Montse,
4: ella també necessita el seu espai, i llavors aquestes hores que els nois estan al taller, els nois estan bé i les famílies també, per descomptat.
5: Clar, és un kit-kat que tenim, perquè no deixa de ser que és la meva sombra. Té que anar tot arreu amb mi, perquè depèn totalment. Llavors, el moment que poden anar... I a més, com diu ell, que jo, per exemple, tinc molts bons records de les aigües, perquè les aigües també han fet hipoteràpia, perroteràpia, vela, natació, sortides, colònies... Que, clar, quan surts d'haver estat en un lloc espectacular a trobar-te que no hi ha res, és dur per ells, però també pels pares, perquè veiem que és indignant.
1: I al final injust, no?
5: Que injust,
1: és una, per una qüestió d'arribada,
2: sí.
1: No? De
2: correcte.
1: Temporalitat,
2: sí.
1: O tens uns beneficis o no els tens. No?
5: Sí, sí.
1: D'aquí per això aquesta cerca d'aquest centre ocupacional no trobat. Neus, com ho viviu vosaltres a casa?
3: Bueno, a casa ho vivim amb una mica d'incertesa. A veure, la Núria, la meva filla, té 17 anys, encara em queden 4 anys de marge, per no sortir, abans de sortir de l'escola. Penses, bueno, espero que d'aquí 4 anys tot aquest empantano que tenim ara s'hagi arreglat, no? I puguem tenir places, realment. Uh-huh. Perquè si no és un problema. Ho vius amb una incertesa, no? Amb una visió de futur, doncs, que dius, vinga, va, esperançadora, però clar, tens aquesta por.
1: Clar, hem de moure cel, terra,
5: mar,
1: muntanyes i el que faci falta, no, Lídia?
2: Sí,
1: evidentment entenc que no hi ha una data límit, no? Que la intenció
2: veure,
1: és sí. Tirar-ho endavant.
2: Nosaltres la campanya l'estirem fins a Dia de Reis. O sigui, el dia 7 direm quins recursos hem aconseguit. Uh-huh. Per tant, durant aquests mesos hem d'apretar, perquè és que si no arribarem a poder construir, a poder tenir l'espai adequat per atendre les famílies i les seves filles i fills.
1: Doncs convidem tothom que hi col·labori. Ja sé que teniu també molts actes d'aquí endavant i també hi col·laborarem fent tot el possible, no només ja explicant la realitat i sent un canal també de difusió, sinó col·laborant-hi directament, Lídia,
2: correcte,
1: pel que faci falta.
2: Correcte, és el que anaves... Ara que has dit això, clar, en el programa del 60è aniversari tot repara el 404, no? La caminada ha reparat el 404, ara farem la 60ada, repararà el 404... a través de la pàgina web, com abans comentava, és a dir, sí, al llarg de l'any anirem fent actes i tothom que s'hi sumi estarà reparant a 404.
1: Fantàstic, doncs convidem tothom a que s'hi sumi. Ha sigut un plaer avui poder tenir la Fundació El Maresme amb aquest desplegament de realitats. També agraïm al Joan Bova que ens hagi vingut a explicar-ho. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
1: També a la Neus Ponsatí. Gràcies, Neus, per venir
3: gràcies.
1: A la ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I a la Montse. Un plaer, Montse, que
5: gràcies,
1: vagi molt
5: Marc.
1: Bé. I a la Mariona, a la Mimi, també
5: sí.
1: Li agraïm que hagi vingut
5: a
1: avui
5: lloc.
1: A la ràdio. I tant que sigui molt aviat. Gràcies,
2: gràcies.
1: I fins la propera.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
6: A l'antena els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: ...150 corredors participaran a la cursa d'estiu de Premià de Mar, que encara té inscripcions obertes. La idea és tancar inscripcions a l'arribar als 800, que és la xifra màxima que es planteja des de l'organització. Els corredors i corredores podran completar el proper 20 de juny els dos circuits de 5 i 10 quilòmetres que transcorreran pels principals carrers del municipi. A més, els fondistes, encarregats d'organitzar l'acte, han explicat a Premià Mèdia que també hi haurà animació tant a la sortida com a l'arribada, i que es farà un reconeixement a corredors històrics. I també es busquen voluntaris, així que si esteu interessats a col·laborar, us podeu posar en contacte amb els fondistes a través de les xarxes socials.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
1: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
3: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
1: La poesia de la Clara Centenera a Evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
4: Uneix tota una estructura. La poesia, per mi almenys, és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
1: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
0: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: "Feia molt de temps que no em bevia de xampany", i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbalaït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.

0: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar, però què estàs fent? I després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres tombs. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
1: No, esclar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
0: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
1: Bé, me n'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té unes, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
0: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet. No sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara és meravellós. Després, haig de dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
1: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres. Bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents. Enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs. No? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba el moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
0: Anava a dir, arriba un moment a la vida, bueno, no tothom les acaba... Hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh? Però l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents, tenim com a tres l'estructura del llibre està en tres parts, vertigen, tedi i llum, aquesta llum al final, no?
1: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tot i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
0: Triga...
1: Jo no revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
0: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen als i als cops, que jo penso, jo aquesta m'ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
1: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra. Es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
0: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
1: Sí, home,
0: clar, el que ha patit... És bonic aquesta, també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me millor.
1: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
0: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
1: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... Home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I, ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs, això, molt intensa, em repeteixo.
0: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
1: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que forja una gran amistat envoltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també sóc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants i això, doncs, té molt d'efecte a la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
0: El Tomàs, l'Eugènia i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot.
1: Sí.
0: I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
1: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt, molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar... A més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, que és Jan Berry, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
0: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et t'haig de dir que no he pensat. Vull dir, jo t'aprecio molt. Només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades.
1: No, sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugènia i el Tomàs. Perquè l'Eugènia és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim i amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... I amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, sí. I l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvetllo el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut tenir un palet de supèrbia quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament, però això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
0: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, eh? Perquè no ho hagués dit, i mira, guaita. Ah.
1: Sí, no passa res. No.
0: Hi ha una frase...
1: No és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
1: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que el recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
0: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré, perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
1: L'has vist? Ah, sí, t'he vist. A veure si va ser el Diego ho vam fer bé o el Diego...
0: Ho vau fer molt bé, la setmana del llibre...
2: Notícies en xarxa. Bon dia, Sauna, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
3: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
2: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
4: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
2: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'Espau a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
5: Notícies en xarxa.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social, i la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
8: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
9: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen. Llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
7: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
10: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder, doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que està tan oliat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
7: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves tres propostes, totes tres amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
8: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
7: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri.
11: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
14: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
15: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
16: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
16: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: L'activitat no s'atura al patronat de Premià de Mar i nosaltres volem conèixer tot el que ha de passar aquest mes de juny. Per això hem convidat a la Laura Casanova. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bé, moltes gràcies.
0: Veiem ja la llum al final del túnel d'aquesta temporada, Laura, eh?
1: Bé, sí, no sé si dit així sona una mica estrany, però sí, és una temporada que comença al final de setembre i que sembla que donarà molt de sí, però que ens trobem a final de maig, juny, juliol, amb un... obrir tancat ulls.
0: Ara et deia fora de micro que esteu ja posats de ple en aquesta mostra de teatre Jordi Planas amb aquestes actuacions de final de curs.
1: Correcte, clar. Sí que al final, sembla que ja ho vaig explicar el mes passat, que ens havíem quedat, diem, sols entre cometes, vull dir que les escoles del municipi de Premià ara ja no hi participen per motius diversos i molt normals. I, clar, però la nostra escola, que de fet tenim 11 grups, doncs ja amb això ja fem una mostra. Ja no tenim massa problema per poder omplir de contingut tota aquesta primavera, no? De fet, ara ens hem donat un descans la primera setmana, primera perquè el necessitàvem, i segona perquè per mi ja hi havia el rebombori, amb un rebombori com tan potent com el que hi ha. Ja, perquè hem de fer res
0: clar,
1: més, o sigui,
0: clar.
1: A més vaig poder-ho gaudir en primera persona, no? Per tant, doncs, esclar, però aquesta setmana, per exemple, ja tenim quatre actuacions a la mostra, que no són poques, o sigui que ja ens va bé haver fet un petit descans.
0: Molt bé, dèiem que l'heu començat ja aquesta mostra aquest mes passat. Com ha anat l'arrencada de moment?
1: L'arrencada ha anat bé. O sigui, l'arrencada l'hem fet amb grups més de nens i nenes més petits, més. Però va anar bé. Vam tenir tres grups. Adolescents, crec que ho dic de memòria, sí. Adolescents mitjans i els petits amb l'Alícia, que l'Alícia, de fet, va ser un muntatge amb la qual aquí van confluir una sèrie de coses, no? Que l'equip tècnic tenia disponibilitat, que va ser molt creatiu a l'hora de muntar l'escenografia, que va ser una sorpresa per les professores, per la Gemma Xerines i per la Carol Vargas, perquè els hi van muntar una cosa molt bonica, amb una il·luminació també molt bé, i les nenes, crec que tot eren nenes, ara jo que vaig veure l'obra, va ser una actuació molt bona, vull dir, i va ser molt bé, i a més hem superat les 100 persones de públic. O sigui que l'arrencada de la mostra va ser molt bona. En realitat, com més petit és l'alumne, més està la platea plena, no? Vull dir, són vasos comunicants. Però va anar molt bé. Ella ja ens va deixar un bon sabor de boca. I ara bé, doncs ara seguim amb els grups.
0: Molt bé.
1: I bé, doncs això, de fet ja avui és dimecres, que al final ja no sé el dia que visc, demà dijous 11, a les 6 de la tarda tindrem una altra representació de la mostra Jordi Planas. En aquest cas són els remenuts, que estem parlant de nens i nenes de 7, 8 anys, bueno, no, poden ser inclús d'abans, 6, 7, bueno, són els més petits. I ells, en aquest cas, el que farem serà una classe oberta, podran venir les famílies, podran entrar allà, seure's allà on vulguin, i després el que sí que els sempre els hi demanem quan surten és una petita taquilla inversa, una mica d'ajuda.
0: D'aportació, eh?
1: D'aportació, perquè bé, engeguem l'aire condicionat, això té un cost d'energia elèctrica important, en fi, que la nostra entitat, en realitat, s'autoabasteix, a part que tinguem alguna subvenció que rebem de l'Ajuntament, però necessitem ser autosuficients i això necessita ingrés econòmic, no? Per tant, és una mostra, és una classe oberta, però amb aquesta petita taquilla inversa a la sortida, en funció del que els hi hagi agradat.
0: Molt bé.
1: I això serà la música de la nit, que normalment amb els grups de petits, la Gemma Xerines, acostumen a fer doncs, com impros, com treballen amb els alumnes, una mica entre tots decideixen quin serà l'espectacle. Serà un espectacle, m'imagino que curtet, d'uns 20-25 minuts, però perquè les famílies i qui vulgui pugui veure quin és el treball que es fa amb aquests nens i nenes durant tot el curs.
0: Molt bé.
1: Amb això ho hem cobert el dijous 11. Llavors ja passem al dissabte 13. Dissabte 13 serà a matinal. Aquest any ha coincidit de que tindrem dos petits prínceps.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, mira, ha sigut coincidència perquè són diferents professors i han optat pel mateix títol, però des de dos vessants diferents. El petit príncep, que porten el grup de petits grans amb la Gemma Xerines i la Carol Vargas, és un petit príncep més clàssic, agafant els textos de la novel·la i portant-ho amb teatre de text, portant-ho a l'escenari, no? I bé, doncs, ho han treballat molt, els alumnes estan molt il·lusionats per portar-ho endavant. I després d'això ja passem al mateix dissabte 13 a les 8 del vespre,
0: sí,
1: tenim un altre grup. És un grup d'adults que normalment es troben els dijous al matí, els hi posem així per diferenciar-los dels del dijous al vespre.
0: Molt bé.
1: I que era un grup que inicialment no havia de fer obra de final de curs, però que es van acabar animant i l'any passat ja el van fer.
0: Ja passa, no, això, Laura? Suposo que potser comença dient, no, ho fem una cosa com un extraescolar i al final s'hi van enganxant.
1: Sí, però era una cosa que, en el fons, a mi em sap com una mica de greu, perquè era aquell grup que havia de ser un taller tota la temporada, sense cap mena de perspectiva d'arribar al final i d'aprendre's un text. O sigui, era com un grup molt lliure, però que al final, com que han volgut fer l'obra, tornen a estar atrapats amb els nervis de l'obra de final de curs. Però bé, ells ho han decidit. Aquest cas es diu Les dones d'en Marcel, perquè aquest grup el que té és que són tot dones, excepte un senyor que també és alumne.
0: Molt bé.
1: Llavors, aquest senyor, m'imagino que serà en Marcel, no hi ha més. I això serà a les 8 del vespre del dissabte 13. I bé, llavors ja una vegada ho haurem superat el dissabte matí i tarda, ens arriba el diumenge 14, aquest cas a les 7 del vespre. Els horaris van canviant una mica en funció de necessitats del grup, o sigui, per adaptar-se que tothom li vagi bé a l'horari, no? Per tant, és una mica potser confós per el que mira des de fora. Aquest cas serà diumenge 14 a les 7. I aquí tenim el Joc de la Pesta. Que el Joc de la Pesta aquest any s'estrena un nou docent, que és l'Alberto Díaz, ell és actor, i viu a Premià, i ha agafat el grup que la Mònica Barrio va deixar per necessitats personals seves de tirar la seva carrera professional per una altra banda. I ha vingut l'Alberto, i estem molt contents que estigui entre nosaltres. I el seu grup, doncs, ens presentarà una obra així de l'absurd, de l'Eugènia Ionesco, que pot donar molt de sí. O sigui que curiositat per veure com desenvolupen aquesta obra. I bé, amb això hem acabat aquesta setmana i anem...
0: Déu-n'hi-do la setmana, per això, de dijous fins diumenge.
1: No, i clar, i no és solament el que veieu de cara al públic, sinó són els assajos generals que s'acostumen a fer abans, el mateix dia de la representació, perquè, clar, tanta obra junta, els tècnics, que també tenen la seva vida privada i la seva professió, ho tenen molt complicat. I llavors,
0: I com
1: això...
0: li doneu aquest encaix, Laura, perquè encaixi tot?
1: Un Excel, i allà anar posant tu quan pots... el grup de WhatsApp que treu fum, llavors es comença a quadrar, a veure com ho fem, i al final s'acaba fent aquest Tetris, que normalment acaba sortint bé, però amb l'estrès de tots els participants.
0: Clar, oi tant. I ara anem a la següent setmana.
1: Anem a la següent setmana. Bé, aquesta setmana, pels tècnics de cabina, serà un descans, perquè serà una setmana de cinema. I això, bueno, això dona una mica més d'aire, perquè el cinema és molt més senzill de dur a terme, no? En aquest cas, el dissabte 20, a les 7 de la tarda, tindrem l'últim documental del mes de la temporada. Es diu Gen. Gen, que ve de genètica.
0: Sí.
1: És un documental italià doblat al català. I, bueno, no sé, pel que he llegit aquí en la sinopsis, doncs, no sé, ens pot sorprendre bastant el que ens oferirà aquest documental, no? I bé, doncs va de fecundació in vitro, va de processos personals que busquen reconciliar els seus cossos amb la seva identitat de gènere, o sigui, donarà de sí. Donarà
0: amb contingut,
1: de sí. Amb contingut, sí. Amb la qual us esperem, que sempre som molt poquets els que estem allà asseguts a les butaques per veure el documental del mes, però a veure, potser que us animeu una mica.
0: Oi tant, clar que sí.
1: I endavant, això, doncs tenim el documental a les 7 de la tarda. I llavors passem al... A veure, que me'n vaig.
0: Ara hem parlat el dissabte 20 i ara el diumenge 21.
1: El diumenge 21, a les 6 de la tarda, que és l'horari que fem normalment al Cineclub, aquí tindrem la segona de les projeccions del Festival Americana Film Fest, que ens va oferir la Federació Catalana de Cineclubs, pel·lícules americanes, nord-americanes, que no han tingut un recorregut gaire clar per les sales comercials, i que ens les faciliten, doncs, pels cineclubs. En aquest cas serà Late Fame, que tenim un actor reconegut, que és el William Dafoe, no sé com s'ho pronuncia. I bé, això també em promet. A mi també és que m'agrada molt el cinema. Bueno, m'agrada el cinema, m'agrada el teatre, m'agrada tot, no? I a l'hora d'escollir, vam dir, va, com a mínim, aquest actor és un actor que té cartellera, que és un actor conegut, i encara que la pel·lícula sigui més una pel·lícula més alternativa, doncs pot tenir el seu interès. I bé, doncs això passa a Nova York. Ell és un poeta amb hores baixes, que al final li donen com una segona oportunitat per activar-se altra vegada amb el món de l'art i tal. I això, doncs, en fi, vull dir, pot ser interessant i serà a les 6 de la tarda.
0: Molt bé. Això dèiem el diumenge 21 i encara ens queda encara un altre cap de setmana de juny.
1: Encara ens queda un altre cap de setmana de juny, sí. I l'altre cap de setmana de juny tornem a tenir tres obres. Uh-huh. Tres obres. El dissabte 27, a les 12 del migdia, el grup de petits de teatre musical amb l'Ander i l'Aida ens porten en un altre petit príncep. Aquest uh-huh. petit príncep és diferent perquè ells fan teatre musical i serà una mica l'homenatge en el musical del petit príncep.
0: Molt bé.
1: O sigui, ells cantaran diversos temes del musical aquest uh-huh. i serà la mateixa història però des d'un enfoc diferent. Amb la qual cosa, doncs, també no fa res. Podeu venir a veure els dos petits prínceps sense afany de comparar, perquè no són comparables.
0: I a més, clar, són dos visions totalment diferents,
1: visions
0: no? Una
1: diferents.
0: És text i l'altra és musical,
1: correcte,
0: per tant, perfecte.
1: Correcte, per tant, doncs, vull dir, són dos visions diferents, uh-huh. però el teatre té això. I això serà a les 12 del migdia. I llavors ja netejarem el teatre, canviarem l'escenari... Uh-huh. perquè aquest mateix dissabte, a les 8 del vespre, el grup d'adults de dijous vespre de la Gemma Xerines sí. ens porten Red Flag, que també és una obra que promet. No sé si... Surten els cartells?
0: Sí, estan sortint els cartells, sí, sí.
1: El cartell de sí ja és bastant provocador,
0: exacte,
1: bastant...
0: Exacte, que es veu doncs això tot el grup, no?, amb aquesta
1: grup,
0: Red Flag, amb aquesta bandera vermella amb la que es tapen.
1: No? Sí, i que sí. sembla que estan nus, no?,
0: sí,
1: al darrere.
0: Sí.
1: I, en fi, i a partir d'aquí, doncs no sé el que sortirà.
0: Molt bé. Una mica de reivindicació, sembla, no? Que
1: sí.
0: Una mica de reivindicació.
1: Sembla que
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sembla
0: molt
1: que
0: bé.
1: Sí. És qüestió que vingueu i així estareu al dia de què va aquest Red Flag.
0: Clar, uh-huh. molt bé.
1: I bé, llavors ens anem a dormir, a descansar, perquè
0: sí.
1: l'endemà hi tornem.
0: A les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda, el grup de joves de la Gemma Xerines, que és un grup que hi ha hagut alguna incorporació nova, però que la seva base és una base molt consolidada, perquè ve de quan eren un grup de nens i feien teatre a l'escola del Pilar.
0: Uh-huh.
1: I d'aquests nens ara ja són adults ja, adults, però continuen sent el grup de joves, ho seran sempre. I ells ens porten Odí, que Odí també té un cartell que és molt... Bé, aquest és una cosa distòpica, uh-huh. Vull dir, apocalíptica... En
0: ja
1: fi,
0: es veu, amb aquests grisos,
1: en fi, aquests
0: foscos...
1: Grisos, aquesta
0: sí.
1: ciutat que sembla derruïda
0: sí.
1: al darrere, tot un grup de joves, i aquí, bueno, el que pot passar.
0: Uh-huh.
1: Odí, o sigui, en fi...
0: Molt bé.
1: Ells sempre ens porten obres potents, obres que ens fan pensar, obres que no són gens fàcils, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs que ens encongeixen una mica a la butaca del patronat, però que quan sortim tenim material per donar-li voltes a tot el que ens han ofert.
0: Que això és importantíssim, no?
1: Això
0: que ens ofereixi reflexió, també. No?
1: Sí, sí, sí,
0: perquè... I una mica de debats i pot ser de diàleg.
1: Clar, el
0: molt
1: teatre
0: bé.
1: És això, no? El teatre no és estar còmode a la butaca. Sí uh-huh. que a vegades un teatre còmic ens allibera i ens fa riure, però després hi ha aquesta altra part d'aquest teatre.
0: Uh-huh.
1: I jo que ja avui ja m'acomiado, només us dic que el juliol, que per nosaltres juny-juliol, aquesta primera setmana és com un tot,
0: uh-huh.
1: Tindrem el teatre musical que ens porta el Marc Vilavella amb la Barni Teatre, que és el seu projecte de teatre musical per adults, bueno, joves i adults.
0: Uh-huh.
1: I aquest any també serà potent perquè és el Next to Normal. Bueno, sempre és potent el que fan, però... que és una obra també que sortirem donant-li moltes voltes. Però això jo no m'hi vull estendre massa perquè penso que serà millor que quan arribi el moment, aquella setmana, vinguin actors i actrius d'alumnes del Marc Vilavella i ens ho expliquin.
0: Molt bé.
1: Jo aquí ja no...
0: Doncs queden
1: no
0: emplaçats perquè vinguin a explicar-ho. Laura,
1: perfecte.
0: Moltes gràcies i bon estiu, ja, encara que potser sona com una mica lluny, però...
1: Bon estiu, no? Sí, bon
0: estiu. A veure, si ens tornéssim a veure seria per alguna bona notícia,
1: seria,
0: esperem.
1: Doncs, durant la festa major,
0: exacte,
1: o coses
0: això
1: així.
0: També.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per tota aquesta temporada.
0: Que vagi molt bé, igualment.
1: Gràcies
0: Laura.
1: Dia.

0: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc.

Campions masculina, en aquest cas amb el Barceloneta, que també busca el títol. Avui molt waterpolo i també molt hoquei patins. Parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, que ahir va superar el Barça al cinquè definitiu partit de la semifinal d'hoquei lliga masculina i jugarà una final d'hoquei lliga 22 anys després, a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps per descansar, contra el Liceo, amb el primer partit d'aquesta sèrie 5, el millor de 5, a Riazor, a la Corunya. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la qualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell valgrana.
2: El comitat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica el bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, que es disputarà al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor a l'averaix que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant el Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira, i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a segona divisió sembla que podria tenir ja tancada el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Recordem que el jugador era propietat del Cornellà. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a primera divisió és l'Almeria de Rubi.
2: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló en gol de Nico Melamed a les acaballes de del maig de l'ex-Perico, i d'aquesta manera jugarà la final per l'ascens a primera. Qui serà el seu rival? Doncs sortirà d'avui, del vencedor, entre el Màlaga i les Palmes, el conjunt andalús, que porta un avantatge de 0-1 del partit d'anada i ho té tot de cara a la Rosaleda per intentar certificar aquest bitllet per a la final.
0: N'estarem pendents. Per cert, hem sabut fa uns minuts, ja oficialment, ahir en parlàvem, que Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, la primera federació masculina. Avui el Nàstic presentava el nou director esportiu, Tomeu Nadal, i que, com dèiem, portarà el tècnic mallorquí, que serà agafarà el seu primer equip, per primera vegada un primer entrenador, després de ser ajudant al Mallorca, tant de Iago Barrasate com també de Martín de Michelis. En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de l'ACB.
2: Doncs sí, perquè els blaugranes van superar per un contundent 167 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, que enfronta el València i la Penya.
2: El Joventut hi arriba amb poc a perdre, però amb la missió pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga Regular d'ACB i també a l'Eurolliga, on va caure semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi jugarà el segon, que quasi vendràs.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final de l'hoquei lliga masculina 22 anys després.
2: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Com dèiem abans, avui parlarem amb Manel Buran, el president de l'Igualada, per parlar d'aquesta històrica classificació per a la final de l'hoquei lliga 22 anys després. L'última va ser el 2004. En waterpolo, avui també comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
2: Doncs així és, a les 7 de la tarda, primera semi, que enfronta la vigent campió el Sant Andreu contra el campió hongarès, el Ferencváros. I a les 9 es jugarà la segona semi amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, molt bona inèrcia després de guanyar la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur d'arrossegar, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Això serà avui, demà arrencarà la Final Four masculina, també a Malta, amb un català en aquest cas, el Barceloneta, evidentment demà en parlarem. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final. I de retruc la classificació per a màxima competició continental que feia anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia

0: El Palma avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
1: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió masculina, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge.
0: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, amb qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que arriba procedent del Ribera Navarra. Pau López serà presentat aquest dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 6 minuts gairebé 7, passant de 2:15. Comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut. A la penya sobrevola una pregunta des que es va superar el Baskonia a domicili a quarts de final, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i d'Eurolliga i ha superat també, per exemple, Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5 partits com és aquesta. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València, amb el segell del badaloní, el seu entrenador Pedro Martínez. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
1: Bon dia, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verdinegra després de la passió s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
2: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: Aquesta temporada els verdinegres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de l'ACB i també als quarts de la Copa. En cap dels dos ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla un factor que diferencia el partit d'avui.
2: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Antetòmic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
1: La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Ramon, i també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival, el badaloní Pedro Martínez, que deia això sobre el favoritisme que pugui tenir el seu equip en la sèrie.
3: Yo creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar. Se ha demostrado que no vale para nada. El Juventud ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. Creo que estamos al 50%.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest primer partit de la semifinal entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres, en el mateix escenari, com sentíem, jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que hi va atropellar el Tenerife en el primer assalt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaurana, que arriba en un gran tram en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes amb la capacitat plena de guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir a l'entrenador, encara del Barça, Xavi Pascual.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
0: Un Xavi Pascual que avisava de la importància del segon enfrontament, que juga, com sentia, demà mateix, dijous, de nou al Palau Blaugrana.
4: Sempre és important obrir les eliminatòries amb victòria per partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. I un últim punt de bàsquet. Més enllà d'aquests play-offs, en categoria femenina, el Manresa ja comença a preparar la temporada vinent a la Lliga Femenina 2 amb la presentació del nou entrenador, Adrià Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El tècnic ha estat presentat al Nou Congost en una roda de premsa on destacava que compartia la filosofia de joc del club i els valors de l'entitat. Martínez explicava com serà l'equip que veurem la temporada que ve.
6: És cert que volem un equip mòbil, un equip que ens pugui donar ritme, un equip que faci un bàsquet alegre, que al final també enganxi, no? I tenim aquesta massa social i volem que hi sigui, volem que recolzi l'equip, que s'hi senti identificat i que sigui divertit també el venir-nos a veure.
5: El Club Magenta també ha anunciat 4 fitxatges. 3 d'elles són jugadores amb experiència a la categoria per encarar la segona temporada del club a la Lliga Femenina 2. El director esportiu Gerard Barbé en donava els detalls.
7: Primer de tot, fixem a la Marina Melero, que és la base del Jaiec de Girona, que ha fet una temporada molt bona a nivell de números. I col·laborem també la Cira Gaspar, base també senyor de primer any, també de moltíssima projecció. També sumem a la Mar Rivera, que és d'Igualada, jugadora que té moltíssima experiència a la Lliga. I l'última incorporació que tenim confirmada és l'Emma Pei, que és una jugadora interior que ve de Mataró, i una jugadora també que ens encaixa molt en el que nosaltres volem jugar com a equip.
5: Per altra banda, de cara a la pròxima temporada, hi haurà un seguit de jugadores que no continuaran al club. Aquestes són Elia Páez, Cira Beltrán, Iona García, Clàudia Jané, Carla Hortes, Laura Segués, Desiré Safra i Maria Sall.
0: Gràcies, Jordi. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent després de golejar 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parellula va marcar, Aitana Bonmatí també, i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sonia Bermúdez.
8: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil. Y de la mentalidad de las jugadoras, tiene una mentalidad que no tiene techo y eso hace muchísimo para poder no conformarse, no cansarse de ganar, no bajar los brazos nunca, tiene una mentalidad muy potente para afrontar este tipo de partidos y bueno, pues muy felices, no te puedo decir otra cosa.
0: Espanya obté la classificació directa per al Mundial del Brasil, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i subcampiona del món ara fa 4 anys, en el Mundial que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs continua el somni del Centre d'Esports Sabadell per tornar al futbol professional. El conjunt alquinat es juga a partir d'aquest cap de setmana l'ascens a segona divisió contra el Zamora en la final del play-off. Ahir ja s'han venut més de 2.500 entrades pel partit de tornada, que jugarà el divendres de la setmana vinent, 19 de juny, a la nova Creu Alta, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les condicions són similars a les de la semifinal contra el filial del Real Madrid. Els socis també hauran de pagar per aconseguir una entrada, però tindran un descompte de més del 50% i el preu serà de 10 euros a gols, 12 i mitja lateral i 20 a tribuna. A més, són els primers a poder-ne comprar. Aquesta promoció s'allargarà fins dimarts, moment en el qual s'obrirà el torn als que no siguin abonats. El preu de les entrades del públic general és de 25 euros als gols, 35 a lateral i 45 a tribuna. La previsió és que es torni a penjar el cartell de sold out, i així ho espera també el capità del Sabadell, Rubén Martínez.
10: Un ambient així un no s'acostuma, vull dir, a sobre aquí estic a casa, un club que vaig venir a segona rep baixant de la primera divisió de Grècia, i imagina't, a punt de ficar-ho a la segona divisió, és emocionant, vull dir, em costa a vegades emocionar-me i avui és un dia més especials.
9: Tot plegat de cara al partit de tornada que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve. Pel que fa a l'anada d'aquest dissabte a Zamora, el Centre d'Esports encara disposa d'entrades per vendre entre els seus socis. Per facilitar el desplaçament, les penyes han organitzat un autocar que anirà i tornarà el mateix dissabte. El preu és de 70 euros pels penyistes i de 75 pels no penyistes.
0: En hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense ser-hi. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentaven el cinquè definitiu duel de la final contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2 i s'enfrontarà a partir d'aquest mateix divendres al Liceo pel títol. Per parlar tenim al telèfon el president de l'Igualada, Manel Burón. Manel, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
0: I enhorabona per aquesta classificació.
11: Bé, moltes gràcies. Quelcom possiblement inesperat, però no perquè estigui exempt de molt de treball i, doncs bé, a vegades el treball, l'esforç, el sacrifici, la tenacitat, i el compromís doncs acaben donant fruits. I en aquesta ocasió doncs, els ha donat amb aquesta classificació per la final.
0: Començo per això de la Seu, d'aquest cinquè partit. Al final quedarà un bon record d'aquest pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes.
11: Sí, a veure, hi havia alguns d'aquests joves jugadors que curiosament són els dos que van marcar el gol ahir en el partit, que són Àlex Cardil i Villanes, que fa tot just dues temporades com a júniors, doncs en aquesta pista van guanyar la final també contra el Barça Júnior amb un autèntic partidàs, i ells també van ser protagonistes aquell dia, i allò que diuen de la història, que a vegades és cíclica i es repeteix i té connotacions que es repeteixen, doncs va anar bé l'escenari per ells, i a més, de cara a barraca, doncs, van ser protagonistes.
0: Mm. També volia preguntar pel paper de l'afició, que es va desplaçar en massa per donar suport a l'equip un dimarts a les 7 de la tarda a Blanes. Això, com d'important és, també?
11: Jo penso que això és molt, molt, molt important. Per sort, estem tornant a reviure aquests últims anys, doncs, a aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat, i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim, però tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posàvem més de 300 persones al pavelló.
0: Mm-hmm. Sobre el partit d'ahir i sobre aquesta eliminatòria en general, no sé si després de quedar-vos sense Final 8 de Champions per detalls, de mantenir-vos allà tota la temporada, tota la fase regular de l'Hockey Lliga, no sé si la paraula per definir aquest equip és fer, és creure-s'ho, creure en les possibilitats que tenien per eliminar tot un Barça.
11: Bé, és el que et deia, és treball, treball, treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90, amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
0: Precisament sobre això, aquest treball, què significa que estigui ja donant resultats, d'haver tornat a disputar Champions, d'haver tornat a una final d'Hockey Lliga?
11: Bé, la gent, jo suposo que la gent només, només veu els resultats d'últimament. Clar, els que, com jo, vam arribar fa 7 anys al club, un club que tenia un deute de 220.000 euros, que vam estar a punt de 2012, va haver-hi un abans i un després, quan portàvem 2 anys de gestió, que quasi el club, per motius econòmics, va estar a punt de desaparèixer. Vam poder-ho suportar miraculosament, d'aquelles coses que a vegades apareix un angelet i et dona un petit empenta i un petit cop de mà. I a partir d'aquí va arribar Marc Montaner a la coordinació del club i doncs bé, aquest projecte és de fa 13 anys. Vam canviar la manera de treballar la base, tenint molt en compte que no hi havia diners i que el que havíem de fer era treballar la base. Una base que en tot aquest temps doncs, ha passat de 2 equips sèniors i 11 equips de base a tenir actualment 6 equips sèniors, els 4 primers equips sèniors a les 4 màximes categories fins a aquesta temporada, cosa que no havia fet mai ningú i que tenim 35 equips de base. En definitiva, aquest és el camí i bé, portem també uns anys que, tot i guanyar títols, cada any marxen 3 o 4 jugadors, cada any ens hem de reinventar, però ho fem, i possiblement la gent diu que no fitxem a grans jugadors, a excepció possiblement de nom de Matías Pascual aquest any, però sí que són jugadors que tenen ganes, que tenen il·lusió, que tenen potencial i que el míster Marc Montaner creu molt, i doncs bé, una miqueta l'any que ve ens passarà el mateix. Marxen 5 jugadors, doncs ens tornarem a reinventar, i està clar que només fitxarem a 3 i que els dos que es consoliden per ocupar aquesta quarta i cinquena posició són dos jugadors que han demostrat en aquest play-off que ja estan molt preparats i que són Biel Llanes i Àlex Jardí.
0: Els dos autors dels gols, com comentàvem abans. I ara acabo, continuar somiant. Com a mínim quedaran 3 partits més de temporada. Divendres a la Corunya contra un Liceu que ha demostrat ser molt sòlid durant tot el curs, que a més ha tingut una mica més de temps de descans, però que entenc que hi continueu creient.
11: Sí, la refer mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
0: Doncs aquest divendres, a un quart de nou del vespre, aquest primer partit, el primer assalt de la final de l'hoquei lliga masculina Riazor. Diumenge en el mateix escenari jugarà el segon. N'hem parlat amb el president de l'Igualada, que tornarà a protagonitzar una final d'hoquei lliga, insistim, i no ho feia des del 2004. Manel Burón, Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc. Enhorabona de nou i molta sort per aquesta final.
11: Moltes gràcies.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, primera semifinal que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessitem pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
12: Principalment ens hem d'ocupar de nosaltres, perquè crec que el que necessitem nosaltres és pujar una mica el nivell. Després analitzar el rival, evidentment, sempre ho fem, no? Però estem parlant de Ferencváros, equipazo, campió d'Hongria, amb un nivell altíssim, amb grandíssimes jugadores. Ens costarà molt, però ens costarà encara més si nosaltres no estem al nivell. Per tant, principal preocupació, pujar al nostre nivell. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, analitzar i mirar què podem fer per minimitzar les seves virtuts i explotar els seus defectes.
0: Avui a les 7, aquest Ferencváros Sant Andreu, i a les 9 es jugarà la segona semifinal amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, que ve precisament de guanyar la Lliga contra el Sant Andreu, però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Escoltem l'entrenador del conjunt maresmenc, Dani Ballart.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
0: El Mataró que ve d'aixecar, com se'n deia, amb el títol de Lliga imposant-se al Sant Andreu precisament a la final i mirarà d'allargar la bona inèrcia. Avui a les 9 del vespre aquest Mataró Olympiacos, demà també a Malta començarà la Final Four masculina amb un altre català, el Barcelonet, en aquest cas buscant el títol. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga el Movistar Inter en el segon partit de la semifinal de Lliga per 5 gols a 6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació per a la màxima competició continental que feia uns anys que no jugava. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos y es que el Barça tiene por obligación tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
0: El Barça que espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia, segon a la Lliga regular per dreta del Barça, i el Palma. L'avantatge de camp és per als murcians, que van guanyar també el primer partit. Avui es juga el segon partit a les 9 de la nit d'aquesta semifinal, en aquest cas a Mallorca, a la pista del Palma.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
3: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
4: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
2: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
5: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que està tan oblidat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
2: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
3: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
2: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri.
6: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són les 2.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
8: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
7: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
9: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
7: Maten d'un tret un home a Barcelona Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
9: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
7: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
9: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
7: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
9: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
7: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
11: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
7: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita de Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui, des de primera hora, més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat. Pròximament, Montserrat, pròximament, Montserrat, Montserrat, i ja, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés, a la Sagrada Família, ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
11: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa Mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
16: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
17: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
18: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
20: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
19: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
22: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
21: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
19: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
16: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
16: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
23: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
16: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
24: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
1: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
24: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
3: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
24: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
4: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
5: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
6: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
25: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
4: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
27: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
26: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
28: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
29: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
28: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
2: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
7: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
2: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
8: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
2: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
2: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar bé.
18: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
11: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de demanar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronja Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social, i la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
12: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
13: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
11: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procura donar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
1: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
11: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves tres propostes, totes tres amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
14: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
11: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri.
15: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada.
18: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.

0: Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
1: Clar, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
0: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
2: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
0: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
2: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
3: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, els Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja de Noia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú, durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut.

0: recorregut del punt d'Ifax per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
2: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
3: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
4: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
5: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat, i ja, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó 14 i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó 14 la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineixen les nostres vides.
7: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
8: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
6: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del papa perquè les internes han rebut a Lleó 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, els empara han fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brians 1.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
9: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del papa amb el papa mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
10: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tenir una bona visió.
11: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
12: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
13: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
9: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
14: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
9: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
16: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
18: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
19: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
17: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
20: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
19: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
17: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó XIV.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets, que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
22: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
23: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
24: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
10: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafañe.
25: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
26: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, d'erradicar el 100%. Vale?
25: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
27: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
28: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
27: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
3: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
1: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
25: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
5: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
25: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
6: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Brun, avui protagonista a la xarxa.
7: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
6: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
8: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
6: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
11: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
6: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
9: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
6: I en futbol a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
13: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social, i la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
14: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
15: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
13: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
17: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
13: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
14: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
13: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri.
6: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
16: Notícies en xarxa.
18: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina al mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, d'aquí el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
19: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar e a conrear l'amor na família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
18: Una agenda atapeïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
2: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de vots agafant lloc per veure el pontí un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil, que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda a Lleó XIV. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
10: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
20: Soc una veïna del carrer Marina que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant trasbals.
2: L'inici del recorregut del papa mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló en Passeig de Gràcia.
18: Gràcies, Carina. N'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega, programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus en l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot a moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
16: Notícies en xarxa.
18: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
21: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
18: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
22: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
18: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Continua baixant l'atur a la comarca el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada.
23: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com al conjunt del país, no s'atura precisament i aquest maig es van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens rematen a dades del gener de 2008. En concret van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024.
18: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris de la Generalitat, Sergi Ferrer.
24: Els municipis poden optar a aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret.
18: I torna al Marès Músic 2026 al concurs de música Jove del Maresme. Martí.
23: El certamen, que té com a objectiu donar suport, visibilitat i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre.
18: Un canatenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau.
26: L'impulsor és el canadenc Tristany Soriano, que ha fet aquesta aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia Santana a Mataró.
18: El conte Un arxiu és protagonitzar la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat. Ona Malgrat.
28: L'acte serà aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech.
18: Aquest és un dels titulars del dia. Continua baixant l'atur a la comarca del Maresme el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada, bona tarda.
23: Bona tarda, Gemma. Així és, la tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura precisament, i aquest mes de maig es van tornar a registrar xifres de rècord, perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener de 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. Segons l'informe mensual que publica el Consell Comarcal del Maresme, la disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any augmenta un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només s'ha baixat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig van tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
18: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris a la Generalitat. Sergi Ferrer, bona tarda.
24: Bona tarda. Els municipis poden optar aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret. Un d'aquests és que la renda per càpita de l'espai que es tria sigui de les més baixes de la ciutat. A Calella, la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló del Parc del Mau es podrien finançar amb aquesta subvenció. Marbo, que és l'alcalde de Calella.
1: Tinguéssim la sort i aconseguim el finançament, doncs serà el moment que els detallarem molt més, que podrem treballar-hi molt més, per tant serà quan podrem explicar tot el que hi ha previst fer. Nosaltres triem aquesta zona perquè el Pla de Barris també té en compte diferents indicatius, com per exemple la renta per càpita dels habitants. En aquest espai, doncs, és la zona de Calella que la renta és més baixa, però a més doncs, també coincideix en que hi ha diferents equipaments municipals, per exemple doncs, la piscina, l'escola de Minerva, el pavelló del Parc del Mau, i per tant és la zona on té més sentit que nosaltres ho demanem, perquè també doncs, cal fer actuacions ja que ja són conegudes, com per exemple la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló, per posar un exemple.
24: Aquest programa té com a objectiu millorar els barris i viles des del punt de vista urbà, ambiental i social, tot reduint les desigualtats territorials i socials. El pla preveu una inversió de 1.600 milions d'euros entre el 2025 i el 2029, aportats majoritàriament per la Generalitat i complementats pels ajuntaments. A aquesta convocatòria s'hi poden presentar els 947 municipis de Catalunya, fet que fa pensar que les possibilitats d'aconseguir el finançament són reduïdes. Per això, des del consistori asseguren que cal ser prudents i assumir que obtenir la subvenció serà complicat. La proposta s'haurà de presentar durant el mes de juliol i s'espera rebre una resposta abans que acabi l'any.
18: I a Palafolls, el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada amb al·legacions i pressió política. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda. La possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls continua generant debat polític i preocupació entre el veïnat. Tant l'equip de govern d'Esquerra com el grup municipal del PSC han expressat el seu rebuig al projecte que l'empresa Plenoil vol impulsar el número 15 del carrer Passada. La qüestió va centrar bona part de la darrera trobada entre l'alcalde i els veïns del centre, celebrada ahir al vespre. Durant aquesta reunió, Francesc Alemany va deixar clar que el govern no veu amb bons ulls la implantació d'una estació de servei en aquest espai situat entre els carrers Passada i Ramon Turró. Segons l'alcalde, la benzinera tindria un impacte negatiu tant en la imatge d'entrada al poble com en la qualitat de vida dels residents més propers. Tot i aquesta oposició política, l'alcalde va recordar que l'Ajuntament haurà d'actuar d'acord amb la normativa vigent, que actualment permet aquest tipus d'instal·lacions. Paral·lelament, el PSC anuncia que presentarà al·legacions contra el projecte després de reunir-se amb els veïns afectats i mantenir una trobada amb l'equip de govern. Els socialistes consideren que la documentació aportada per l'empresa és insuficient i reclamen més informació abans que es pugui autoritzar cap llicència. Entre les preocupacions expressades hi ha l'impacte dels sorolls i de la contaminació lumínica durant la nit, l'increment del trànsit en una zona residencial i els possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies. També alerten sobre les emissions contaminants i sobre la possible afectació a la salut pública. Finalment, el govern va anunciar que abans d'acabar l'any s'instal·laran en aquesta mateixa zona reductors de velocitat al carrer Passada per evitar que els vehicles circulin a una velocitat excessiva en aquesta via de sortida del poble.
0: I torna al Marès Músic 2026, el concurs de música jove del Maresme. Martí.
23: Correcte, el Marès Músic, el concurs de música jove del Maresme, ja ha obert la convocatòria de la seva 22a edició. El certamen, que té com a objectiu donar visibilitat, suport i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre. El concurs està impulsat pels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La convocatòria s'adreça a solistes i grups de qualsevol estil musical. Per participar-hi, les persones candidates han de tenir entre 16 i 30 anys, tot i que s'accepten membres d'entre 14 i 35, sempre que més del 50% del grup es trobi dins de la franja principal. A més, almenys una de les persones integrants ha d'estar empadronada en alguns dels municipis del Maresme. Les candidatures es poden presentar a través del web del concurs, on també es poden consultar les bases completes. El jurat valorarà aspectes com la qualitat i l'originalitat del projecte, la qualitat vocal i instrumental, la producció musical i la viabilitat dins la proposta del mercat actual. També es tindran en compte l'ús de la llengua catalana i la presència femenina en els projectes participants. La gran final es celebrarà el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt, municipi que enguany acollirà l'esdeveniment.
0: Canviem de qüestions. Un canadenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau, bona tarda.
26: Bona tarda, Gemma. L'impulsor és el canadenc Tristany Soriano, que ha fet una aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia de Mataró. El projecte l'han batejat com a seu nom i ha quedat finalista en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya. A finals de juny participaran a la final i, si guanyen, podran viatjar a Silicon Valley, on participaran en el programa de creativitat i innovació tecnològica. Sent nom és una aplicació que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amples i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Semnom ha estat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats darrer de l'estat des de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per proves per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través de la web www.audicrea.com en voting. I, per tant, encara no s'ha acabat i a veure si aquesta iniciativa surt finalista i guanyadora i poden tirar endavant aquesta iniciativa. La setmana que ve intentarem tenir amb nosaltres aquí a Tristany Soriano.
0: Gràcies, Dani. I una vuitantena de premianencs de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per seguir i testimoniar els actes principals de la visita de Lleó 14. Sergi Ferrer, bona tarda.
24: Així és, una vuitantena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir i avui als actes públics del Papa Lleó 14 a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors d'aquesta expedició, en Guillem Martín, ha dit a Premià Mèdia que volen testimoniar aquest esdeveniment per compartir-lo a Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de que representar d'alguna manera el municipi i especialment tots aquells que per raó d'edat o altres motius no hi han pogut anar en aquest episodi històric.
4: De les dues parròquies que hi ha, Santa Maria i la d'aquí Sant Cristòfol, més o menys anirem entre unes 70 persones, 80 més o menys. S'està visquent, he de dir, amb molta il·lusió. És una cosa que ara personalment doncs, no havia viscut mai, per una manera, i I la gent, de veritat, molta il·lusió, moltes ganes, molta estima, perquè també sabem que el Papa ve aquí també a evangelitzar. La idea és trobar-nos tots allà i poder gaudir, i després, quan arribem aquí, poder donar testimoni del que nosaltres hem estat quan va venir la santedat i que vam ser partíceps de tot aquest gran esdeveniment. A l'Estalla és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, que molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, i al final és com un orgull, no?, també com poder representar-ho allà.
24: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central de la seva visita a Catalunya i que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta de Bonmatí i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la Basílica al vespre i, finalment, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Anem cap a Palafolls. L'exregidora Dolors Agüera acusa el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya de riure's del PSC. Melina Morilla.
3: Així és, l'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords de les dues formacions van pactar fa un any i mig, arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus que un partit com el PSC ho pugui permetre.
5: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir castenista. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
3: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons ha explicat Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un company socialista. Una moció que no tenia futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila.
0: I el ple d'aquest dijous de Malgrat actualitzarà el POUM per permetre la rehabilitació i conservació d'edificis. Ona Malgrat.
28: Així és, aquest dijous se celebrarà el ple ordinari del mes de juny. Entre els punts destaca l'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes urbanístiques del POM. La proposta preveu actualitzar 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal per adaptar-los als canvis legislatius dels darrers anys i facilitar la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, la normativa vigent era molt restrictiva i dificultava la conservació d'algunes finques. El regidor ha remarcat que la modificació no implica una liberalització de les obres, sinó que adapta la normativa municipal al marc legal actual perquè el planejament municipal no sigui més restrictiu que la pròpia norma superior. D'altra banda, també s'aprovaran les festes locals de Malgrat durant el ple per a l'any 2027. El ple municipal, recordem que es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Malgrat.
0: Més temes. S'instal·len nous desfibriladors a Tordera, Matres Serres.
7: Exacte, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics, la urbanització de Roca Rossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos de bombers voluntaris de Tordera són els dos nous punts de la llista. En aquest cas, un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria, ho explica la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Maria Dalmar Fernández.
8: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir en compte, sobretot de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop te'l col·lapsa, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contents, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
7: Més d'una vintena de desfibriladors ja es troben repartits per tot el poble i estan preparats per poder salvar vides en el cas que sigui necessari.
0: i les escoles públiques de Canet tindran espais d'ombra el curs vinent. Dani.
26: L'Ajuntament s'ha compromès a fer-ne, tenint necessitat abans d'acabar aquest curs, el projecte d'ombra per l'Escola Estudor del Drac, Misericòrdia i Escola Bressola del Palauet. La idea és que el curs vinent aquests centres educatius puguin disposar d'espais d'ombres als patis amb la instal·lació de tendals o carpes per tirar endavant la creació d'aquests espais amb l'ombra amb els centres educatius. Cal prèviament un projecte tècnic. La idea del consistori és poder presentar la proposta en el darrer Consell Escolar per tal de decidir les actuacions prioritàries i després licitar les obres. L'objectiu és que al setembre tant l'Escola Misericòrdia com el Turó del Drac i també l'Escola Bressol del Palauet disposin d'aquests espais d'ombres. L'Ajuntament destina aquest projecte els 25.000 euros del pressupost participatiu i n'ha afegit 25.000 més per tal d'incloure la llar d'infants. Aquesta va ser una de les reivindicacions que va fer en la sessió de pares i mares del Turó del Drac en la darrera reunió que van mantenir amb l'Ajuntament. També demanen sistemes de climatització per tal de combatre les altes temperatures que s'assoleixen aquests dies a les aules. En aquest sentit, la regidora d'Ensenyament de Canet, Roser Madrid, ha tractat d'aquesta petició als serveis territorials i s'ha compromès a instal·lar aquests sistemes de climatització durant aquest estiu.
0: Gràcies. I els alumnes de l'Escola Sant Jordi estrenen les visites escolars a l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
23: Doncs sí, l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt ha rebut la seva primera visita escolar amb la participació dels alumnes de quart de primària de l'Escola Sant Jordi. L'activitat celebrada ha permès als infants descobrir la biodiversitat local a través de l'observació directa i el contacte amb l'entorn natural. Durant el matí es van organitzar, perdoneu, quatre visites en grups reduïts per afavorir una experiència més participativa i propera. Les sessions van ser conduïdes per dues educadores de l'empresa Caça dels Ocells, en una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona. Els escolars van recórrer diferents espais de l'Aula de Natura i van conèixer les espècies que hi habiten. Entre les activitats destacades hi va haver l'observació de la pol·linització a la zona de les flors, la descoberta de rèptils i petits mamífers a la paret de pedra seca, i l'exploració de la bassa, entre altres activitats, on van poder examinar amb lupes diversos insectes aquàtics.
0: I el conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat. Ona Malgrat.
28: La Biblioteca La Cooperativa acollirà aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és, una de les activitats programades del Servei Arxiu Municipal de Malgrat amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. L'acte serà a les 6 de la tarda d'aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech. L'obra segueix un grup d'alumnes que visita un arxiu durant una excursió escolar i que, a través de la documentació que descobreixen, comencen un viatge per la història del seu entorn. La celebració de la Setmana Internacional dels Arxius inclourà també una formació aquí a Malgrat sobre patrimoni audiovisual i sonor, que es farà el mateix divendres al migdia a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. La sessió anirà a càrrec de l'empresa Rescat Films, especialitzada en la recuperació i preservació de material cinematogràfic i audiovisual, i està dirigida tant a professionals dels arxius com també a persones interessades en el món del cinema i la conservació del patrimoni.
0: I a Calella, solidaritat i festa major de la mà a la 8a mostra de postres casolanes a l'Ava. Sergi.
6: Sí, aquest dissabte la solidaritat i la festa major tornaran a donar-se a la mà a la 8a mostra de postres casolanes organitzada per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Dues de les organitzadores, Maria Antònia Pujol i Carme Puig, han recordat que tots els diners recaptats dissabte seran destinats a l'AVA per continuar amb els seus programes d'atenció a persones malaltes i als seus familiars. A les edicions anteriors, la recaptació ha rondat els 1.000 euros. És una de les activitats de la festa major de Sant Quirze i Santa Julita, que comença just aquest cap de setmana. Tothom hi pot col·laborar. Només cal preparar un dolç casolà que no necessiti nevera i portar-lo dissabte a la parada que l'Ava tindrà al capdamunt del carrer Sant Joan.
9: Fas un postre a casa al matí, el portes entre 8:30 i 10, és una hora molt adient per portar-lo, que és l'hora que ja comencem a vendre a partir de les 9 i així, I tu fas un pas. L'únic requisit que demanem, perquè com que és a l'aire lliure i no tenim mitjans per conservar-ho, que sigui una cosa que es conservi bé, que no sigui efímer. Bueno, dic efímer, que no seria correcte.
11: Que
9: no necessiti nevera.
11: Que no es faci malbé.
9: Exactament, perquè no es faci malbé, perquè a més es fa en un temps que ja comença a fer calor. Però pot portar qualsevol tipus de postre. Inclús gent que digui, oh, jo vull fer un postre, però com que a casa meva som celíacs o tenim alguna cosa, alguna intolerància, pues el faria com si fos per casa meva. Pues també, però només és que ens indiquin.
24: Des de la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva s'anima a tothom a participar comprant tota mena de postres casolans, sencers i en porcions.
0: El veïnat de Sant Andreu de Tordera celebra el 5è aniversari de la festa Project Marc.
7: Així és, el proper dissabte 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteixen de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el poble que promet ser una de les cites més divertides d'aquest estiu. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme a càrrec de la Caset DJs, que seran els responsables de fer ballar els assistents durant tota la nit. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta de Sant Andreu en l'horari de les 11 fins a les 3 de la matinada. L'entrada serà totalment gratuïta, però tanmateix l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir-ne el seu accés.
0: I en esports, la natació a Premià afronta setmanes claus per la temporada. Sergi Ferrer.
24: Els equips de natació del Club Natació Premià afronten unes setmanes a ple rendiment i ara els toca recollir els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé a final de temporada. Des de l'equip tècnic s'han mostrat molt satisfets. Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu, una prova que servia per competir en piscina llarga i per aplicar tot el que s'aprèn als entrenaments. I aquest divendres ja comencen les finals territorials, on participaran 17 nedadors premianencs. Després serà el torn dels alevins, que participaran del Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també que hi ha dos nedadors del Club Natació Premià que formaran part del Campionat d'Espanya Absolut, que alhora serveix per classificar-se per a l'Europeu, que hi participaran tot i ser júniors. Més tard també hi haurà Campionat de Catalunya Júnior i la resta de categories també participaran als Campionats d'Espanya.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i pels pròxims dies. Nosaltres a continuació farem una breu pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials, destacant el més important al Maresme i també en clau internacional. I avui també toca a la secció de Llegim, amb la Mar Arenaza, que ens parla de llibres sobre la natura i el Maresme. Tot això a l'Ona Maresme en 3 minuts. Fins ara!
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi. Moment del repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. Què comencem destacant al Maresme?
3: Doncs marxem cap a Calella, que ha guanyat una sentència pel cànon de xiringuitos a costes. Resulta que l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi amb costes de l'Estat sobre el càlcul dels cànons dels xiringuitos, que queda establert en 399.586 euros. Aquesta resolució suposa un estalvi de 1,04 milions d'euros respecte a l'última ordre ministerial. I és que inicialment el Ministeri va calcular la taxa a partir del valor cadastral de 15 parcel·les pròximes, criteri que l'Ajuntament va impugnar perquè considerava que només una, amb ús principal de lleure i hostaleria, era adequada com a referència. El cas es va iniciar el 2018 amb una reclamació al Tribunal Econòmico-Administratiu Central contra l'ordre ministerial que establia el cànon per l'ocupació del domini públic marítimo-terrestre. Després que el TH desestimés les seves peticions, l'Ajuntament va recórrer a l'Audiència Nacional.
2: Molt bé, això pel agafar la comarca, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
3: Doncs avui hem sabut que hi ha hagut greus aldarulls a Belfast en les protestes anti-immigració atiades per l'extrema dreta després que un home intentés decapitar-ne un altre. A la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer, un home dilluns al vespre, els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern ha fet una crida a la calma. Un home refugiat sudanès va intentar decapitar un altre home i el vídeo dels fets ha corregut per xarxes socials. L'atacant d'uns 30 anys està detingut, acusat d'intent d'homicidi i d'amenaces de mort, entre altres. Aquest dimecres està previst que passi a disposició judicial. La víctima, d'uns 40 anys, és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida, gràcies al fet que alguns veïns es van enfrontar amb l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui parlem, aprofitant la visita del Papa, del per què Espanya, que és un estat aconfessional, financia l'Església Catòlica. I això tot té a veure amb el concordat, que és una herència franquista. Les institucions s'han abocat en el viatge del Papa a Madrid, Catalunya i les Canàries, tot i que Espanya és un estat aconfessional. Ho han fet amb diferents arguments, com per exemple el de la projecció mundial que dona qualsevol viatge d'un pontífex. Però diferents associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge, o que rebi el pontífex al Congrés. Des de la campanya Jo no t'espero, que plega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest dels partits polítics i la societat per posar en clar la neutralitat, pluralisme, democràcia i, en definitiva, la confessionalitat de l'Estat. I és que les relacions entre l'Estat i la Santa Seu estan regides per un acord anomenat Concordat, vigent des del 1953, en plena dictadura, signat per Francisco Franco i actualitzat el 79 durant la transició pel govern que presidia Adolfo Suárez. En essència, aquest concordat regulava les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica i establia que era l'Estat qui havia de sufragar les despeses de l'activitat de l'Església a canvi que Franco pogués participar en el nomenament de bisbes espanyols.
2: Perfecte, Melina. Moltes gràcies, com sempre. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs avui estem preguntant si els nostres oients coneixien l'existència d'aquest concordat.
2: Perfecte, molt bé. Doncs mira, en el meu cas no en tenia ni idea. Melina, tu sabies?
3: Jo sabia que alguna cosa existia, però no sabia exactament els motius pels quals. Però bueno, avui ja ho hem après aquí a l'Ona Maresma.
2: I tant que sí. Doncs gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
1: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
2: Sí, hola, bona tarda, Dani.
1: Bé, no ha passat res pel que pugui haver sigut.
2: Exacte, sí, sí, la veritat és que tot els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, amb hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu i la veritat va ser molt viral perquè la mare forestal es va menjar i tal i va entrar a la fàbrica i a la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, que el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra. I la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial i SADF perquè no propagués i tal i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però sí. Evidentment té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes. Crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa, dintre de la gràcia, té tots els permisos legals haguts i per haver,
2: sí.
1: I per tant, pot continuar funcionant. El que passa és que com a
2: ajuntament... Ara no pot continuar, perquè evidentment s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot, i el que no sé si continuaran o no, això tampoc ho tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, Encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, O sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida, la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment, que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
2: Sí, 16 famílies, i, per tant, directes i indirectes.
1: I, per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continués l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs, mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
2: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati i tal, igual, podia o no podia ser motiu d'incompliment. Això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs per les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa doncs, van dir que era impresentable, que un poble com Òrrius i en un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així.
2: Passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat. I, evidentment, que sí que és veritat. Aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i, teòricament, mai havien tingut problemes d'aquest tipus. Vull dir, en un moment donat, a la carretera i tal, que ja hi havia molts camions i tal, sempre els veïns i tal es queixaven d'això. Més que de la perillositat de la pròpia empresa, Però bueno, quan passen aquestes coses, tothom està esverat, que a més ho trobo molt normal i molt lògic, i llavors el que sí que és veritat, si jo, pues, quan es reprengui la nova activitat i tal, si es fa, i jo continuo sent alcalde, pues, evidentment la mesura de seguretat no, segurament que les faré molt més restrictives, no? Per seguretat, per seguretat.
1: No sé fins a quin punt l'Ajuntament té, diguéssim, poder jurídic com per fer-ho, o fins i tot ja és una qüestió del Departament d'Indústria
2: de Ramaderia i tal, i d'Indústria, sí. Sí. No, no. Home, però que nosaltres en un moment determinat, nosaltres la llicència d'activitat també la tenim que tramitar nosaltres, eh? I llavors, clar, evidentment, tot i que... Però jo crec que inclús que si ells tornessin a fer-ho, evidentment, evidentment, també tindrien la possibilitat...
1: Per una qüestió de salvar vides...
2: De seguretat d'ells també, no? I d'economia també per ells, no? Clar, vull dir que això se li quemi l'empresa. El que sí que és veritat és que és un desastre absolutament per a aquestes famílies i tal qual, i per propietari de l'empresa. Llavors, si torna a fer això, probablement ell mateix i tal, per una seguretat pròpia, també faria. També és veritat que tenim lo de les franges aquestes del 2003 que van dir, exacte, que això teòricament, que nosaltres també, des de l'any 21 que van començar a demanar això, doncs, bueno, hem trobat a l'informe, nosaltres vam fer una aprovació inicial l'any 25, a l'octubre del 25, i, bueno, i segurament i tal, ara han reclamat i tal, i ens han enviat l'informe favorable. Ho portarem a ple per aprovar-lo, i a partir d'aquest moment, perquè han fet modificacions, eh? La ramaderia i pesca i tal, i indústria, a partir d'aquest moment i tal, doncs reclamarem que aquestes franges, a veure de quina forma, de quina manera es té que fer, i de quina forma, de quina manera es té que financiar.
1: Bueno,
2: perquè molts boscos i tal, igual són privats. Sí. Jo ja hauria que fer expropiacions i tal, tampoc ho sé, eh? Vull dir, és un tema jurídic que jo se m'escapa també a mi, eh?
1: En aquest sentit, Xavier, diguéssim, aquesta empresa depèn d'una altra, d'una multinacional, o era una empresa, diguéssim...
2: No, no, és una empresa familiar. És una empresa familiar.
1: Empresa familiar. Per tant, no, sí. No cal, és a dir, no tenen la central amb una altra banda i
2: no,
1: això no,
2: no
1: era una...
2: No,
1: val,
2: no,
1: val,
2: no,
1: val,
2: no, no,
1: val.
2: No.
1: És una empresa
2: no,
1: com...
2: És una empresa familiar. No.
1: Vale, com si podria ser un port de pa...
2: Autòctons, aquí de Catalunya.
1: Vale,
2: no.
1: Vale. Com aquí que ha anat, per exemple... A Canet, que tenim les indústries elèctriques Soler, o, per exemple, la Condor d'Arenys de Mar, que són d'Arenys de Mar de
2: la
1: Vida.
2: Ah, exactament, Aretex, la Condor,
1: exactament. Aretex, per posar un exemple. Per tant, no és una qüestió de dir una multinacional ha vingut aquí i tal, no. És a dir, no depenen de cap centre exterior.
2: No, i a més, aquesta nau és una nau preexistent que en un moment determinat al començament feien iogurts. Després va passar, estem parlant de fa 25 o 30 anys, eh? Encara li diem nosaltres la nau, encara li diem la Danone, eh?
1: La Danone, vull dir que... val.
2: Exacte. I després van fer un pa industrial i tal, i ara pues, feien això de les espelmes aromatitzades i tal, no?
1: Val.
2: Però que era una nau preexistent ja, no?
1: Eh? És una nau que ha anat passant d'ús industrial en ús industrial...
2: De mans a...
1: Exacte. Val. En aquest sentit, m'imagino que és una qüestió de reciprocitat. L'Ajuntament avui ja està posant tota la seva col·laboració, i també l'empresa, pel que comentes, està posant tota la seva predisposició, no? És a dir, seria
2: sí,
1: això?
2: Sí, sí, no, jo no tinc cap queixa dintre de la desgràcia de que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem fet requeriment perquè traguessi la parafina de la riera, del medi natural i tal, perquè no contamini més, i la veritat és que no vam poder fer-ho més aviat perquè les investigacions que estaven fent agents rurals, Mossos, Fiscalia i tal, no ens van deixar fins al dimecres al migdia, que és quan van començar la setmana passada. I ara estem... Res, jo suposo que demà ja quedarà la primera fase ja feta.
1: Per tant, es minimitza al màxim també l'impacte mediambiental. Sí. Ens deia que si l'aqüífer de Riu de Maia, no?, en dieu, podria haver-se afectat. Sí. Com està el tema?
2: Bueno, això jo crec que no ha traspassat, però el que sí que és veritat és que estan prenent mostres diàriament per veure quina actuació es tenen que fer i tal, o quina part de contaminació, i si ha arribat, eh? Si ha arribat, que tampoc ho sabem segur, eh? Però que avui dia, ara mateix, en aquest moment, estan amb mostres i tal, i laboratoris a Vallverda, per veure realment l'afectació que té que cadascú, per prendre les mesures que calguin per poder recuperar el medi natural.
1: Per tant, en aquest sentit, Xavier, també s'ha fet amb la premura més primorosa, sí, que s'ha pogut fer. Sí, sí. És a dir, els mecanismes han funcionat més que raonablement bé, no? És a dir,
2: sí, ha anat molt ràpid. El pla de protecció d'incendis i tal va ser fantàstic. El centre de coordinació, el CECOR, i tal, que va ser poliesportiu. La veritat és que tothom, la veritat, molt ben coordinat. També hi ha que dir que el tema de tenir els hidrants també al costat de la fàbrica i el dipòsit per el tema de tots els mitjans aeris, però la veritat que va anar molt bé, perquè llavors l'actuació va ser molt ràpida i perquè el foc era molt viral, i llavors perquè no es propagués, no? Vull dir, jo penso que es tenim que alegrar tots plegats que dintre de la desgràcia encara no ha sigut pitjor.
1: Perquè, evidentment, veníem d'un any de pluja intensa i, per tant, d'una frondositat brutal, i, per tant, exacte, eren tots els elements climatològics com perquè, bueno, perquè, diguéssim...
2: I jo ho sento molt, però aquest estiu encara estem en perill, eh?
1: No, totalment, clar.
2: Clar, no, vull dir que això no crec que vagi a millor, possiblement vagi a pitjor, i espero i desitjo que la veritat és que fotem cura tots plegats i que no hi hagi ni cremes de restes, ni amb el tema ni matolls, ni res, i sobretot també posar una miqueta de seny amb el tema dels petardos i tal per Sant Joan, no? Perquè és molt perillós, és molt perillós. I ens hi juguem això, eh?
1: Molt. Aviam. Xavier, a banda de que el contorn industrial ha quedat devastat, a nivell de massa forestal, del que no, del voltant de l'empresa, del tema forestal, quantes hectàrees...
2: Una hectàrea i mitja, eh? No més.
1: Val. Bueno,
2: no, la veritat és que amb això ha sigut molt petit. Molt petit. Però el que podia haver sigut, la veritat és que...
1: Perquè de combustible en tenia per donar i per vendre, eh? Vull dir que...
2: Sí, 500, 500 tones, eh? Vull dir, allò ha estat un fotimer de dies
1: amb
2: el foc actiu.
1: La vegetació frondosa i tal i qual, ara diguéssim que ja fa dies que ja no crema res, no?
2: No, ara mateix està absolutament extingit. Sí, extingit, 100%, 100%. Val. Vull dir, també és veritat que hi ha hagut bombers i tal, que han enviat dotacions matí, tarda, nit, sí, per ruixar i tal, allò, per si hi havia alguna revifada, però tot, la veritat, és molt professional i molt controlat. La veritat és que tenim molta sort, que tenim uns equips d'emergències i de bombers i tal, força professionals, sí.
1: Evidentment. Xavier Masgrau, alcalde d'Òrrius, gràcies per estar amb nosaltres i per constatar que hagués pogut ser una gràcia brutal, però al final ha quedat amb... No m'ho puc d'ensenar, però s'ha minimitat al màxim el que podia haver sigut.
2: Per el que podia haver sigut, la veritat és que ens tenim que alegrar. La llàstima és lo de l'empresa, que la veritat és que s'ha cremat absolutament tot, però bueno, això suposo que si... tenen una miqueta de cura al tema de les assegurances, a veure si poden treure el cap. Ja veurem.
1: A veure, doncs, això, que posem una espelma perquè tot se solucioni. Valguem la redundància, em podríem dir. Adéu, gràcies, sí, sí. Xavier Masgrau.
2: Vale, i molt feina a causa. Per donar-me l'oportunitat de poder explicar això, que això ja...
1: Els alcaldes rurals...
2: Ja tenim que treballar pel futur, ja.
1: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però amb però professionalitat també i compromís al màxim. La prova està en que l'amic Masgrau doncs, ha tret nota positiva. Gràcies, bueno, Xavier.
2: Bueno. I tot l'equip de govern, també. Vull dir que
1: evidentment.
2: Aquí
1: evidentment,
2: hem donat el callo absolutament.
1: És una feina d'equip. Si no, sense un bon equip...
2: Si no es podia tirar tot. Molts braços fan falta per això, eh?
1: Perfecte, no, evidentment. Gràcies a tots els companys i, evidentment, ho personalitzem amb l'alcalde, però, evidentment, ha sigut una feina doncs,
2: conjunta
1: per salvar tota aquesta situació que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier, que m'agreu. Fins una altra. Adéu. Adéu, adéu.
2: Molt amable. Gràcies per tot. Gràcies.
1: Adéu.
0: Vinga, moment del tal dia com avui. Com sempre, comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma, què tal?
0: Super, bé, eh? Explica'ns a qui hem de felicitar.
3: Doncs sí, el ritme d'aquesta música de l'aniversari feliç. Avui, 10 de juny, felicitem a Bill Burr, humorista i actor nord-americà, conegut per la seva aparició a Breaking Bad. També felicitem a l'actriu i model britànica anomenada Elizabeth Hurley, en el seu paper a la sèrie Gossip Girl, la futbolista del Barça i, atenció, maresmenca de Vilassar de Mar, Lona Batlle, i l'exentrenador del Real Madrid i actual seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. I avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
3: Del modernisme, ja que és un dia per posar en valor el moviment artístic i arquitectònic. També, a part d'aquest dia, és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per l'ONU per fomentar la tolerància, el respecte i també la convivència entre cultures.
0: Perfecte, i anem amb més efemèrides, endavant.
3: Doncs mira, d'una persona que no se'n para de parlar aquests dies, i és que l'any 1926, és a dir, fa just 100 anys avui, va morir atropellat per un tramvia a Barcelona l'arquitecte de la Sagrada Família, Antoni Gaudí.
0: Perfecte, i l'efemèride musical avui de què tracta?
3: Doncs parlem de l'any 2004 i també d'una altra mort, malauradament, però en aquest cas de Ray Charles, que va ser una de les figures més influents de la música del segle XX. Conegut com amb el sobrenom del geni, va ser pioner a l'hora de fusionar gèneres com el rhythm and blues, el gospel, el jazz, el country i el soul, contribuint així decisivament al naixement de la música soul moderna. Ray Charles va perdre pràcticament tota la visió durant la infància a causa d'un glaucoma. Tot i aquesta dificultat, va desenvolupar una carrera extraordinària que el va convertir en una llegenda de la música nord-americana i en una font d'inspiració per generacions d'artistes. Entre els seus grans èxits hi trobem Georgia on my mind, perdoneu que és un barbarisme una mica, I Can't Stop Loving You, o la popular Hit the Road Jack, publicada l'any 1961 i convertida en una de les seves cançons més reconegudes. Avui recordem la figura de Ray Charles escoltant precisament aquest clàssic immortal.
0: Molt bé, doncs amb aquesta música, Martí, arribem a 57. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UA, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Corulla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui parlem de sardanes i d'un compositor maresmenc. De ben segur que amb aquestes pistes algú ja començarà a pensar el nom del qual us vull parlar. Doncs era un 10 de juny del 2005 quan la Salvatana enregistrava a Girona un CD dedicat al mestre Soms, una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda de Mar a petició dels ciutadans del municipi en motiu del seu 90è aniversari. El CD, que incluïa un total de 12 peces, era una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda, com dèiem, que volia homenatjar el compositor nascut i resident a aquesta població del Maresme. En aquesta gravació hi havia peces tan importants per al compositor com Celebrant els meus 90 anys, escrita el 2004. El mestre, de fet, que va néixer el 14 de maig de 1914, va dedicar aquesta sardana a les entitats, agrupacions i amics que, al llarg de la seva vida, s'han interessat per la seva obra. O també el Museu d'en Caimel, que és una peça que data del 2004 inspirada en un museu privat i estrenada a l'Aplec de Pineda de l'any 2004, o també l'Avi Mateu, que va ser estrenada a l'Aplec de Pineda, però de l'any 1997. En el treball discogràfic també hi havia tres peces que encara no s'havien estrenat llavors. Es tractava de Pineda en el cor, dedicada al poble on va néixer i vivia el compositor, Ermita Mare de Déu de Gràcia, dedicada a l'ermita pinedenca d'aquest nom i Sempre Junts. Aquesta darrera peça feia referència a una història història d'amor i comprensió entre el mestre i la Maria de Pineda, la seva esposa, segons explicava el mateix compositor. Vaja, el que podríem parlar ara mateix, Gemma, portant-ho cap al tema actual, feu Shakira, no?, que explica les seves experiències personals a través de les seves cançons. Sí. Doncs amb les sardanes ja ho fèiem abans d'hora, també.
5: Molt bé, perfecte. Molt bé, Jordi, doncs, com sempre, molt ben explicat i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Gràcies, fins ara.

0: la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat acull aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és. Per això aprofitem per parlar amb la seva autora, la Núria Canyelles.
1: Bé, parlem de la presentació del conte Un arxiu és, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal aquest divendres 12 de juny, a càrrec de l'autora, l'arxivera Núria Canyelles, i també un llibre que també l'ha fet la il·lustradora Anna Domènech. La tenim amb nosaltres avui, a la Núria Canyelles, perquè ens expliqui una mica el motiu i també de què va, de què tracta aquest llibre titulat Un arxiu és. Bona tarda, Núria.
2: Què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem expectants perquè ens expliquis una mica com va sorgir aquesta idea, no?, de crear aquest llibre. Ens ho pots explicar?
2: Sí, doncs mira, va ser un projecte molt personal, fruit dels meus anys d'experiència com a arxivera a la universitat. Tenia dos fills i a l'escola sí que ens preguntaven, doncs, els pares que expliquéssim una mica què fèiem, no? I a la professió de l'arxivera és una professió molt desconeguda. I aquest va ser una mica, doncs, el motiu que em va portar a fer néixer aquest conte.
1: O sigui, és una manera de treure pit, com aquell qui diu, no?, i defensar una mica la teva feina, no?, i explicar a tothom de què és el que fas.
2: Sí, exacte, és així. És una professió, la veritat, que molt desconeguda entre la ciutadania i entre els centres educatius i el professorat pròpiament. I, per tant, doncs, em va semblar que era una forma de donar-li aquesta visibilitat que és tan important que hi sigui.
1: Val. Nosaltres també volem promoure, no?, aquesta tasca d'arxiver o arxivera. Explica'ns què és el que fa un arxiver o una arxivera, Núria. A què es fa? A què es dedica?
2: A veure, els arxivers i les arxiveres bàsicament tenim dues funcions molt importants, per resumir-les, que són preservar la documentació que generen totes les institucions. I d'aquesta manera, quan nosaltres la preservem, serveix perquè després es pugui difondre i pugui ser visibilitzada i consultada per part de tota la ciutadania. Per tant, a través d'aquesta documentació podem conèixer qui som i d'on venim, no? La història del nostre poble, de la nostra ciutat, al llarg de tots els anys, doncs, que ens han precedit.
1: Parlem tant d'arxius, documentació d'administració pública com també de particulars o privats, no?
2: Correcte. Sí, sí, hi ha els arxius. Tots estan especialitzats en un àmbit i, per tant, doncs, podem trobar des d'arxius públics fins a arxius privats. I llavors els arxius, evidentment, doncs, també en funció de si estan preservant la documentació municipal, doncs seria en aquest cas com està fent l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, però també en els arxius que preserva la documentació de la comarca, aquests serien els arxius comarcals, i llavors inclús podem trobar arxius específics, com per exemple els arxius de les universitats, no?, que també conserven, doncs, la documentació, en aquest cas, doncs, d'una universitat. És una mica l'exemple d'on parteix aquest conte, és un arxiu universitari.
1: Dins del, bueno, com bé has dit, no?, l'arxiver, doncs, recopila informació que a vegades és molt antiga i també aquesta mateixa informació, doncs, requereix un tractament, perquè ja, per exemple, hi ha llibres que estan fets malbé o documents que, doncs, requereixen un tractament especial perquè no es perdin. Entenc que també aquí influeix la vostra tasca.
2: Correcte, és a dir, a través de totes les revisions, diguem, oculars que es fan en aquesta documentació que està dipositada en els dipòsits d'arxiu, es poden detectar, doncs, que aquests documents tinguin fongs, per exemple, no? Doncs, per tant, és important que aquests dipòsits, aquests espais, mantinguin una temperatura i una humitat adequada perquè es pugui fomentar, doncs, que no passi això, però igualment si passa, i passa, doncs després hi ha especialistes en preservació i en restauració, doncs, que es dediquen a fer accions de prevenció, de desinfecció, inclús de desratització, no?, que també pot passar. És a dir, la documentació està en risc i en perill de perdre's constantment i, per tant, cal vetllar per poder-la preservar en les millors condicions possibles.
1: I aquesta especialització entra dins de la branca dels arxivers, o és una cosa externa?
2: És una especialització complementària, és a dir, no tot arxiver està especialitzat en aquesta branca i, per tant, doncs, hi ha restauradors que estan especialitzats en aquestes tasques. Nosaltres, llavors, el que fem és vetllar perquè aquesta documentació es pugui restaurar, però sí que és cert que hi ha nous professionals que s'estan especialitzats en restaurar els documents que puguin haver estat malmesos.
1: Molt bé. Ara sí que entrem una mica en matèria amb aquest conte. Un arxiu és... Ens podries explicar, Núria, una miqueta la sinopsi d'aquest llibre?
2: Sí, mira, bàsicament és un exemple molt, molt clar que es pot aplicar a qualsevol centre educatiu. És un grup escolar que va doncs, al Dia Internacional dels Arxius, que és el 9 de juny, que és aquesta mateixa setmana. Doncs se'n va fer una excursió i visitar un arxiu, en aquest cas, que té proper, en una universitat que té proper al seu costat. I allà doncs, el professor els acompanya i es troben que entren a dintre d'un arxiu que desconeixen i fan doncs, un viatge en el temps excepcional i extraordinari. No? Allà dintre passen coses, descobreixen coses a través de la documentació i no us explicaré què passa, no? Però en tot cas s'emporten sorpreses i aprenen un munt de coses sobre, en aquest cas, doncs, la seva comarca i la seva ciutat.
1: Núria, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i, de fet, quan parlaves no, de fomentar i d'explicar i donar visibilitat a la tasca dels arxivers i arxiveres, doncs hi ha diferents maneres de veure-ho, no? I aquí t'enfoques, no? A públic infantil, a públic adult... En canvi, tu t'has volgut enfocar amb els joves, amb els més petits, amb aquest conte. Per què? Vas tenir aquesta intenció, no?, d'implantar aquesta importància de l'arxiu en els més joves, en el jovent.
2: Sí, penso que en aquest cas són els que hereden i fan créixer la llavor del que aprenen. I, per tant, doncs, com més petits, en aquest cas, doncs, està enfocat en un col·lectiu de primària, doncs millor, perquè és on aprenen. I, per tant, si ells aprenen que hi ha arxius al seu voltant, descobreixen quin arxiu tenen a prop, què hi poden trobar allà dins i què en poden fer amb tota aquesta informació, aquests nens i nenes, doncs, amb els anys, doncs, aprendran i coneixeran aquests espais i en els seus projectes d'aprenentatge continu al llarg de la vida, doncs, els tindran presents. Penseu que en els arxius hi ha fonts d'informació primàries que són molt importants en els temps de dia d'avui. Que diguem que ens creiem qualsevol cosa que ens arriba de qualsevol lloc, doncs realment aprendre on estan aquestes fonts primàries i partir d'aquí, no? I per tant, doncs, com més petits, millor. És el moment d'aprendre realment, no? I tot això ja t'ho portes a la butxaca, no? Per quan ets més gran i potser doncs seran futurs investigadors o futurs professors que partiran d'aquesta documentació dels arxius per poder ensenyar en els infants del centre educatiu. No?
1: Clar, i a veure, ara mateix pensem, bé, arxius poden ser documents, però també hi ha altres coses, com per exemple poden ser doncs, objectes, no? Fotos, també coses que formen part de l'arxiu.
2: Sí, en els arxius normalment, actualment, trobem diferents tipus de documents. No hi ha tota la part de documentació més textual, però sí que és veritat que hi ha tota la part d'imatges i a través de fotografies, en aquest cas, doncs, podríem trobar des de positius, tires de negatius, i tota la part més audiovisual, no?, que també ens podríem arribar a trobar doncs, molts suports diferents, com el d'HS, per exemple, que hi ha molts alumnes doncs, que ara doncs, potser no saben què és, no? Però també se'ls hi pot ensenyar. Per tant, la tipologia de documents i els suports són molt variats.
1: Val, has presentat ja aquest llibre, no, em sembla que el vas presentar a l'abril, si no m'equivoco, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, i bé, m'agradaria saber primeres impressions que has tingut per part de la gent que ha pogut veure aquest conte i bé, i també si ens pots avançar algun futur projecte que tinguis al respecte.
2: Val, la presentació de l'Arxiu Comarcal del Maresme va anar molt bé, va ser el 2025 en aquest cas, va ser una presentació molt enriquidora. Realment, doncs, el feedback que hi va haver-hi va ser molt positiu. A més, es va enregistrar la presentació, vull dir que és accessible, la podeu consultar en línia, i us recomano, doncs, que ho pugueu fer. I llavors, per exemple, ara aquesta setmana, doncs, que ens trobem a la Setmana Internacional dels Arxius, una de les presentacions que faig justament, doncs, el dimecres és en un centre de recursos pedagògics, en aquest cas a la comarca d'Osona concretament. Ho comento perquè els centres de recursos pedagògics justament són els que assessoren en els centres educatius, i una mica l'objectiu d'aquest conte és intentar, doncs, apropar-lo i que entri a dintre de les escoles, no? I per tant, doncs, és una molt bona oportunitat per fer aquesta presentació, on hi haurà, doncs, professorat de la comarca que escoltarà, doncs, el projecte, no?
1: Doncs, Núria Canyelles, autora del llibre Un Arxiu S, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguim encara amb el Grat de Mar, perquè aquesta setmana torna una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ. De fet, divendres se celebra un taller de circ de la mà del grup artístic Polarticus. Avui en parlem amb la fundadora de l'entitat, la Greta Ruas.
1: El Festival Libèl·lula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polarticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les Peixateries Velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polarticus, la Greta Ruas Miguelez. Bona tarda, Greta.
3: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
3: Doncs al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris, sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. Va. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys, i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant, pues, elements de circ i, pues, faran una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre... Des d'un altre lloc.
1: Això encaixa amb la vostra filosofia, no? Que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen, diguéssim, per una banda, que és l'art del circ, no? Les tècniques que feu, exacte, però per altra banda també teniu, promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
3: Exactament, sí. Mm. Doncs aquí, sí, nosaltres fomentem... Bueno, tenim en compte que fent circ, que estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fent circ. Ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem, pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats, per poder-la fer el més accessible possible per a tothom. I doncs això, el que dius tu, el CIR treballa molt l'autoestima, perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el CIR no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el CIR, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això, pues, dins del que cabe, tu estàs en un grup, però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix, i en un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el CIR sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
1: Val. Vosaltres oferiu... classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
3: Exactament.
1: Com s'adapta a aquests tallers per a aquests perfils? Perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies... ara no recordo quin més has dit.
3: Però bé. Llibris.
1: Exacte.
3: No, està molt bé.
1: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, es fa més complicat, no?
3: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballem una mica pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabars, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per a ells pues, són pues, mitjons o traps de cuina o coses així, i doncs així també podem parlar i fer una mica de recordar, no? Coses que ja fan i així. I doncs això és una manera d'adaptar-ho, per exemple, no? Al col·lectiu de gent gran. I després, la Serena, en aquest cas, que és la que porta més activament tot la part de llengua de signes i circ, amb un altre equip de gent especialitzada, intèrpretes, persones sordes i també altres persones del circ que parlen llengua de signes, doncs estan fent tot també un procés per donar pues, això, per veure com fer més accessible per a les persones sordes una classe de circ, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? Que té pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
1: Val. Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria veniu del món del circ?
3: Sí, tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jèssica, que també treballa tot el món de la terapeuta ocupacional. Doncs ens hem format en circ, som artistes també hem fet altres coses.
1: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
3: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com poder transformar el circ.
1: Val. Mira, tenim aquí és una oportunitat d'or per conèixer, no, aquest món que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no, o fora, perquè sí. no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
3: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com altres arts que porten ja anys ahir endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molts espais que treballen amb el circ, no? Tenim a l'Ateneu de Nou Barris com referent, també tenim el Circric o no, el Reluí, com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'escola de circ professional, que només n'hi ha quatre a l'estat espanyol i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això és molt interessant que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no? Que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do. Sí. La imatge que tenim de, del circ, o que s'ha venut durant molt de temps, no, és aquesta idea de els cartells, no? O els pallassos, els animals, no? O els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat, aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
3: Sí, sí, jo penso que sí. O sigui, continua ben de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell d'animals, aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ que no li agrada aquesta idea. Uh-huh. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no? Sense una carpa a sota, i actuem també. Doncs, uh-huh. I que s'està també com misturant, no? Com una mica de... s'incluen les arts del moviment, el teatre... Ja no és tant només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs bé, acabem ja l'entrevista. Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus, gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny i que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
3: No ho tenim molt clar. Va. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però... I a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
1: Bueno, pues, ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I quan falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Melina, recorda'ns què estàvem preguntant.
4: Doncs avui estàvem preguntant si la nostra audiència sabia per què l'Estat finança l'Església Catòlica.
0: Molt bé, de moment, com van aquestes votacions?
4: Doncs de moment la majoria sí que ho sabien, tot i això sí que hi ha una persona, en aquest cas molt malament, perquè no ens està escoltant, que ha dit que encara no ho sap.
0: Perfecte, molt bé. Doncs fins ara, Melina.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada dimecres, la Mar Arenaza ens parla de llibres. Avui ens quedarem a la comarca per parlar sobre la natura i també el patrimoni que ens envolta. Parlem de rutes, de llegendes i de la història del Maresme. Som-hi.
3: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
3: Avui parlem de molts llibres. Veig
4: sí.
3: que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
4: Sí, m'he animat.
3: Llibres de més locals, no? Avui
4: sí.
3: parlem de llibres de muntanya,
4: sí.
3: llibres de llegendes, d'història.
4: Sí.
3: De què parlem avui, exactament?
4: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? Mm. A les portes de l'estiu. I llavors, ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno,
3: sí,
4: no passa res.
3: S'ha arreglat el dia.
4: Sí, però, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per

0: Es volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament amb col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
1: Hi tenim molt a veure, sí.
0: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins d'aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi han molts de camins.
1: Moltíssims.
0: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com el del Hobbit.
1: Mínim...
0: Vull dir, no saps on acabaràs.
1: A Calella, 50 rutes.
0: Tantes? Sí, sí, sí. O sigui, tantes no sabia.
1: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
0: Uau. Em dona molt de sí, jo.
1: I alguna tant.
0: Sí que conec. I llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, tan, amb tant de detall. I una guia on també van explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, sí, no?, tot el tema de Sant Pere de Riu, no?, és Calella i també, doncs, els veïns, no?
1: La carena mentre veus el mar, no?
0: Sí.
1: Tot el... Sí, sí. De fet, has comentat allò de la família, no?
0: Sí, va.
1: És el meu pare.
0: És el teu pare.
1: El meu pare és el que ha fet les fotos, la majoria...
0: És un ser que camina.
1: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Rangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
0: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no?, i pots innovar i pots anar...
1: I són llibres petits, vulguis
0: sí,
1: o no, o sigui,
0: que
1: són còmodes de portar.
0: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí en
1: no,
0: massa...
1: No, tecnicismes.
0: Exacte. Exacte.
1: Va,
0: no? I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més extensiu, és El peu pel Montnegre i el corredor.
1: Molt bé.
0: Val, de Cossetana i Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
1: Sí.
0: I la veritat és que és també molt interessant i... No sé, a mi em venen moltes ganes de caminar.
1: Això és molt important, sobretot que indiqui dades com la inclinació, el desnivell...
0: No? Clar,
1: els
0: quilòmetres, si és circular o no...
1: Exacte, si és circular.
0: No?
1: Això la gent ho agraeix bastant.
0: Sí. Sí, sí, clar, és això, no? Vull dir que, i a més també, doncs, amb tota informació de torres, de guaita que puguis trobar, no? O ruïnes, o de més que també...
1: I un detall molt important que el meu pare sempre m'explica, que jo crec que en aquests llibres coincidiran tots, que és el tema i el concepte del respecte per la natura i el respecte al sortir a caminar, perquè no tothom el té,
0: sí,
1: malauradament. Llavors, des d'aquí, des de també una Maresma, fem una crida, no?, a tota aquesta gent que surt a caminar molt sovint, que segur que ho fan, però que sempre estiguin al tanto, i més ara, que venen temperatures altes
0: altres,
1: i s'ha de vigilar. O sigui, que fem aquesta crida des d'aquí a tothom.
0: Sí, molt de respecte també, i sobretot tot el tema de la brutícia i de més, això
1: sí,
0: és
1: sí,
0: important
1: sí.
0: De...
1: I tant.
0: Que siguem respectuosos amb el medi, que és com la nostra casa, vull dir, és com si tinguéssim la casa allò...
1: Bruta.
0: De qualsevol manera, sí. No cal.
1: Has comentat que t'agradaria anar a caminar.
0: Ai, sí.
1: No sé si vols fer el parèntesi ara o el fem després.
0: Ara.
1: La ruta que es fa aquest dissabte.
0: Aquest dissabte es fa una ruta molt interessant. A les 8 del matí ens trobem a la piscina aquí de Calella i és per explorar tot l'espai, doncs, del que seria el Cap Aspre, no?, d'aquí a Calella.
1: Cap Aspre de Mar, en aquest cas.
0: Cap Aspre de Mar.
1: És curiós.
0: Sí, sí, sí. I qui organitza, no?, vull dir que també hi serà el teu pare, en Josep Maria Jué, i que en saben molt i que...
1: De fet, ja van venir aquí els micròfons de Ràdio Calella Televisió a parlar una mica i en van parlar. I fem aquest recordatori, no?, pel dissabte a les 8 del matí a la piscina municipal de Calella. Qui vulgui anar a fer una caminadeta, esperem que faci bon dia, que en principi n'ha de fer, i que, bueno, que gaudim d'aquesta combinació de mar i muntanya, no?
0: Sí, perquè a mi m'agraden molt aquestes trobades, perquè són camins que tu pots fer tranquil·lament i de més, però quan vas amb algú que s'ho coneix, clar, tu contextualitza tot, no?, i pots entendre molt més què estàs fent, no? Vull dir que no només és caminar per caminar, sinó saber què estàs veient, no? I què ha significat, per exemple, pel tema de Calella, pues que hi hagi, doncs, aquest Cap Aspre, no? Vull dir, aquest accident orogràfic allà mig, no?, que ha canviat, bueno, ha influït molt, tant
1: sí,
0: el tema de Calella com de Sant Pol.
1: Sí, sí, sí.
0: La
1: sí.
0: seva... la seva existència. I ja per acabar...

0: que estem aquí en plan maresmencs totals, doncs dos sí. llibres de l'editorial Farell, que és El Maresme Històric, Llegendes, i El Maresme Fantàstic, Llegendes, que aquí també, ostres, és molt entretingut, són capítols molt curts, no?, agrupats amb temes, no?, per exemple, allò que fem que ens
1: agrada
0: tant. Dobre una
1: pàgina, sí, vinga.
0: Miracles i devocions. Mm. Bueno, no? Pues hi ha la creu de Can Lleonard a Alella, la noia de taronja, de la taronja també a Alella, Miracle de Verge del Roser, saps? Arenys de Munt, el Pi de Caldes Estrac, ostres, saps? És molt curiós, les Bruixes d'Arenys de Munt. Aquesta zona és una zona complicada,
1: La taula de les Bruixes d'Orsavinyà, les Dones d'Aigua de Sant Is, de Sant... no recordo si és Sant Cebrià o on són, però sí, Dones d'Aigua.
0: Sí.
1: De fet, això també va molt lligat. Abans hem comentat que l'autor d'aquell llibre de Calella era en Dani Rangil,
0: sí.
1: un dels autors, de fet. En Dani també ha fet alguns llibres sobre la mitologia i sobre éssers fantàstics, que també estan relacionats una mica amb la comarca, no?
0: I tant.
1: Que aniria una mica per aquest camí.
0: I tant, i tant. Mira, ara està mirant aquí Pedra Castell, que és preciós. Que és preciós, aquesta zona. I són, no sé, són llibres realment que són molt fàcils de llegir.
1: I a Calella en tenim
0: diverses.
1: Bueno, jo en tinc una al cap, perquè de fet hem fet... Bueno, no vull fer...
0: Va, vinga,
1: farem una mica d'espam. Jo vaig fer un curtmetratge amb el meu pare, que es diu Corriols de Llegenda,
0: sí.
1: on passàvem per corriols doncs de diferents indrets del Maresme i Rodalies, no? Per exemple, el Pi de les Tres Branques, les Dones d'Aigua, la Taula de les Bruixes, i a Calella recordo que en vam fer una... La tinc una mica verda, va ser fa temps,
0: sí.
1: que eren sobre els llops que baixaven de la muntanya barques i menjaven o llepaven una cosa que tenien les barques allà a les fustes a baix,
0: sí.
1: que és com una espècie de grassa, o no, ara no recordo què era. Llavors, bueno, és una llegenda curiosa de Calella, s'ha d'aprofunditzar més, ara la tinc molt verda. Però
0: sí, ostres,
1: de fet, llops, llopa, ja és això. No?
0: Sí, estan per aquí. Curiós, i molt guai el tema dels corriols. A mi m'agrada molt, tenen un punt
1: més que la pista, no?
0: Sí, sí. A la pista és una cosa pràctica, no? Però els corriols...
1: Va bé per parlar.
0: Sí, va bé per parlar. Sí, et poses així en bateria
1: Llavors el corriol vas fent, no?
0: Sí.
1: I llavors, si trobes una pista, en un moment sobtat, aprofites i comentes la jugada, no? Que això sempre s'agraeix. A mi la combinació perfecta és, de fet... Per exemple, pujant a una muntanya, fas corriol,
0: sí.
1: fas una mica de pista, comentes la jugada i en el cim esmorzes.
0: Apa, això és genial.
1: Això és genial.
0: Escolta'm, sí,
1: i llavors baixes.
0: Sí, sí, la idea és baixar.
1: I al baixar dines, cerveseta o el que sigui, fresquet, i ja fas el dia.
0: Veus, tu ja aquí estàs totalment posat ja amb el tema de sortir a l'exterior i caminar.
1: I tant,
0: Sí, la veritat és que vivim en un entorn privilegiat, vull dir que no estem... amb tots els respectes, hospitalet, que per moure't necessites per arribar a la muntanya o al mar, pues una excursió, no? I llavors, doncs, val la pena apreciar-ho, no?, i entendre on vivim.
1: Sí. I a més que és, no és a llarga distància, que camines 3 quilòmetres i ja ets a la muntanya
0: sí.
1: i veus el mar des de la muntanya, cosa que la gent de fora, el turista, agraeix molt, també.
0: Sí.
1: Ens queda un llibre, no sé si el vols comentar ràpidament.
0: Bueno, és una cosa loca que he portat, que em feia gràcia, que és, ja que estàvem aquí en plan Maresme, doncs el Maresme Yeyé, que sí, és un llibre de fotografies dedicat a la postal turística.
1: Ah, molt bé.
0: Des dels anys 60 fins als 80. I sí, aquí hi ha les postals aquestes que recordem de la flamenca, dels hotels,
1: sí,
0: no? Que ara dius, tu no agafaries una foto d'un hotel de Malgrat de Mar avui en dia? No ho sé. Bueno, a mi no se m'ocorreria, però abans sí, perquè era una cosa així com molt especial, no? El Taurus, el Heidelberg de Santa Susana, però són fotos antigues.
1: Fotos antigues d'hotels, bueno, no només hotels,
0: no,
1: sinó zones
0: que també
1: de...
0: són paisatges flamenques, xiringuitos...
1: Hi ha el petó de Calella?
0: Hi ha...
1: Ha de ser-hi, no?
0: Sí,
1: hauria de ser-hi,
0: no? Tu creus? No sé, busquem-ho.
1: Jo que he viatjat molt...
0: Els burros, amb els souvenirs...
1: Jo que he arribat a viatjar molt,
0: sí.
1: he trobat petons de Calella a llocs indrets, eh?
0: En sèrio?
1: T'ho juro, eh?
0: Ai, aquí ara no
1: A França, en algun lloc n'he vist. A Suïssa, també.
0: Què
1: Cosa
0: dius?
1: Cosa que ha arribat molt lluny, el petó de Calella.
0: Ja ho veig. No, ara mateix no l'estic veient, però igual està més endavant. Però sí, és... Bueno, Era que perquè ja perquè parlàvem d'aquest tema, és un tema molt curiós i que sembla una tonteria, però és molt addictiu, no? Perquè vas passant pàgines i dius, anda, calella, stop.
1: Com era abans, no?
0: No, és com... Sí, sí.
1: Carai.
0: És total.
1: Les barques, sí, sí, tant.
0: No, vull dir que, mira, m'ha fet gràcia que estàvem així en plan comarcals a tope.
1: Sí,
0: pues,
1: sí, sí.
0: Parlem-ne.
1: Molt bé, doncs, Marc, gràcies per venir a parlar-nos una mica més de la comarca i,
0: sí,
1: de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco. I sí, res, ens veiem la setmana que ve i, sobretot, recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8
0: sí,
1: del matí,
0: sí,
1: a la piscina municipal.
0: Sí, molt possible que hi sigui.
1: Jo
0: sí,
1: també, perquè és el meu
0: sí,
1: pare, o sigui
0: sí,
1: que hi haurem
0: sí,
1: de...
0: Allà ens trobarem.
1: Allà ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs, està més que convidat.
0: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
1: Molt bé, Mar, doncs, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
2: I aquests dies és època de cloendes, de festivals de final de curs i també de diferents mostres arreu de la comarca de tot, els nens, de tot el que fan els nens i les nenes i que aprenen al llarg del curs. Avui us volem parlar del Festival de Dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Ho fem amb les nostres últimes convidades del dia.
3: Sí, Gemma, de fet serà en molt pocs dies. Aquest diumenge tindrem l'oportunitat de veure tota la feina que durant tot aquest curs 2025-2026 han realitzat a l'Escola de Música i Dansa, com tu deies, amb l'apartat de dansa. I per parlar-ne de tot plegat, avui tenim doncs, les seves professores i coordinadores. Tenim amb nosaltres la Cristina Riera. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: També tenim amb nosaltres l'Adriana García. Adriana, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Professora també de l'Escola de Música i Dansa, en aquest cas de l'apartat de hip-hop, si no m'equivoco,
5: sí,
3: no, Adriana?
5: Correcte. Uh-huh.
3: Deixeu-me preguntar-vos, perquè és el que ens interessa ara, bàsicament. Crec que aquest diumenge, Cristina, tenim el festival de final de curs en l'apartat de dansa, oi?
4: Sí.
3: Què heu preparat?
4: Per començar hem fet dues sessions, perquè ja ha arribat un punt, que això és un orgull, crec, pel poble. Ha arribat un punt que l'escola és tan gran i té tants alumnes que en una sessió sola els pares ens deien és que he de triar entre portar uns avis o els altres perquè només ens doneu 4 entrades. I vam dir... No et preocupis. Us ho repetirem 2 vegades, tot el festival, i així tothom pot venir-hi. I és el que farem.
3: L'any... De fet, n'hi ha una a les 12:30 del migdia, si no m'equivoco, i una altra a les 6 de la tarda.
4: Exacte.
3: És veritat?
4: L'any passat sí que vam intentar fer-ho seguit, però va ser prova de foc. Bueno, és això, al final va creixent l'escola i anem provant les millors maneres d'adaptar-nos al que ens demanen els pares i les alumnes i tot. Llavors, l'any passat vam fer-ho tot seguit i va ser una mica bogeria. I també per les alumnes va ser molt dur, molt pesat, molt... Llavors vam decidir, mira, fem una cosa, aquest any provem una altra fórmula. Fem una al migdia, que tothom tingui temps d'anar a casa, desconnectar una miqueta, menjar amb la teva família. Si la teva família ha vingut ja a la sessió del matí, doncs donar-te feedback, que te donin més forces per la tarda, i a la tarda hi tornem amb un altre públic.
3: A grosso modo, què hi veurem? A nivell general, després ja, si en tot cas entrarem en detalls, però què és el que hi veureu? Hi participen, suposo, que tots els nens i nenes que formen part de l'apartat de dansa. No?
4: Efectivament, hi participen tots els nostres alumnes. I a diferència de Nadal, que Nadal intentem fer que sigui una mostra molt curteta, molt petiteta, tothom fa només un ball, ara és quan traiem com tot, com diríem en castellà, poner tota la carn en l'assador, i tothom que fa una hora setmanal fa un ball, és a dir, les disciplines que fan 2 hores setmanals fan mínim 2 balls. A vegades, doncs, l'Adriana i jo... ens agrada posar reptes als nostres alumnes i els diem, no farem 2, farem 3, o farem un conjunt. A més dels 2 que feu d'habitual, en farem un ajuntant-nos amb un altre curs, que és molt o sigui, amb una altra classe, que és molt enriquidor per a ells. També fem una col·laboració, fem 2 col·laboracions amb sí, música, una a l'apartat de contemporani i una a l'apartat de hip-hop, que, per cert, la podran veure ja al Festival de Música. O sigui, ja la col·laboració es apareix en els dos finals de curs. I, clar, és molta cosa.
3: Déu-n'hi-do, i tota la feina que jo deia, perquè deixa'm preguntar-li, per exemple, a l'Adriana, entenc que, no sé si és massa exagerat dir que des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, 2025, esteu ja encarats amb aquest festival, però vaja, si més no, la disciplina, la base, per exemple, en el hip-hop, es treballa i tot serveix per arribar a aquest punt, no?
5: Sí, i de fet, portem més d'un any amb aquest festival, De fet, només acabar l'any passat el nostre festival, nosaltres ja teníem clar què faríem aquest any. I, de fet, durant tot el curs hem estat encarats al festival.
3: Com se li presenta als nois i noies que, per exemple, que fan hip-hop o com s'organitzen els diferents balls, no? Adriana, la Cristina ens deia un, dos balls, tres, fins i tot, però clar, entenc que s'han d'escollir les músiques, s'ha de veure quin tipus d'alumnes tens, com es treballa totes les posicions, tot això entenc que també és una feina molt de coordinació, no?
5: Molta coordinació i molt de temps per poder triar bones músiques, mirar de què és el tema, el grup... Són moltes hores més del que es veu, però després és molt enriquidor per nosaltres veure el resultat.
3: Mm-hmm. Això en el cas de hip-hop, però entenc que també, Cristina, tu, si no me'n recordo malament, portes la part més contemporània.
4: I clàssica.
3: Llavors entenc que també el mateix que deia l'Adriana, no? En aquest cas sempre mires aquests tipus de festivals.
4: Sí, és el que diu ella. Hi ha moltes hores darrere de reunir-nos nosaltres i pensar... O sigui, nosaltres fem sempre, intentem que hi hagi un fil conductor, llavors és tema gran, diguéssim, i cada ball és un subtema que es podria englobar dins d'aquest tema gran. I llavors és, vale, triem el tema gran, és el que diu ella. A l'estiu passat, no sé per què, vam tenir un moment d'inspiració, vam dir, i si l'any que ve féssim això? Ens hi vam tirar de cap i ja vam començar a pensar. Però és quan... intentes baixar a la terra i dius, val, aquest tema gran és molt xulo, és molt tal, però aquest grup em pot fer aquest subtema? I és anar triant grup per grup, per les característiques que té el grup, el número de nenes que té el grup, per el nivell que té el grup. O sigui, ha de ser una cosa que elles se sentin guapes, se sentin còmodes, se sentin que poden donar el millor de si mateixes, no fer-les patir, no fer-les posar en un compromís, no exigir-los més del que són, però sí exigir-los tot el que poden arribar a donar.
3: Clar, i entenc també la dinàmica de les classes, no? A vegades tu comences amb un feedback i el grup va evolucionant, per qualsevol història, factors externs a l'escola o fins i tot de dins o de la pròpia persona o de la família. Per tant, entenc que això també, Adriana, Cristina, va evolucionant una miqueta, no? I fins a arribar a aquest diumenge, que tindrem un resultat, òbviament, molt bo, però molt també bo. Molt treballat.
4: Molt, molt.
5: Sí. Hem de dir que estem molt orgulloses d'elles, sí. De tots elles.
4: Sí. Uh-huh. I sí que és veritat el que tu dius, a vegades passen coses com, per exemple, doncs, evidentment fa mesos que portem treballant, vam començar amb temps perquè elles no es posin nervioses, i ja hem tingut algunes baixes en aquests mesos d'abril-maig. Llavors, potser hem començat un ball amb parelles, en què ens agafem, aprofitant que som parells, i hi ha una baixa. De cop som imparells, canvieu tot. Mm-hmm. Perquè no és just que una nena es quedi sola, perquè o crea un grup de tres i de cop no saben gestionar el grup de tres. Llavors, són complicacions que són externes a nosaltres i que afecten a tothom, realment.
3: Tot i això, amb la insistència de que el públic és benèvol en el cas de que anem a veure, òbviament, un espectacle i ens agradarà que el nostre fill-filla ho faci la mar de bé, però sense perdre de vista l'evolució. És a dir, entenc que hi ha diferents nivells, des de les més petites o fins i tot gent que és la primera vegada que es posa dalt d'un escenari fins a gent que ja té poder una miqueta més de pràctica perquè porta uns anys ja cursant amb vosaltres diferents disciplines. Per tant, entenc que el públic que s'asseu en una cadira en qualsevol de les dues representacions al Teatre de Palafolls ha d'entendre també que tan important és el final com el procés.
4: Sí, de fet, ho entenen i li treuen importància una mica. Jo recordo fa pocs dies parlant amb pares, perquè al final ens agafen confiança els que porten més anys i tal, i hi va haver una mare que em va dir, però és que no cal que us correu tant. Si a nosaltres només ens agrada que surti, faci quatre coses, aplaudirem igual. I jo... Ens ho hem treballat molt, fem-ho molt bé. I ella, no cal, de veritat, a mi, jo, només de veure's ja ens cau la bava, si ens dona igual. I jo, no em diguis això, perquè és com tirar una mica per terra.
3: Es valora també el que dèiem una miqueta aquest procés, no? Exacte, que dèiem la feina que fan un, dos cops per setmana, entenc, no? Depèn de la classe, a l'escola de música i dansa durant tot aquest curs. Vull agafar també aquesta proposta que també en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa, ens comentava que és aquesta col·laboració. És a dir, l'escola és de música i dansa, i no va música per separat i dansa per separat, sinó vosaltres, per exemple, en la cloenda de l'Escola de Música, crec que heu organitzat un parell de balls, si no m'equivoco, i després també tindreu música en directe d'alguns dels instruments que toquen a l'apartat de música en el vostre cloenda, no?
4: Sí,
3: Important aquest feedback.
4: És una cosa que vam començar a fer fa, crec, 3 anys o així.
0: Sí.
4: Va néixer com una proposta d'una professora de música, la Camila, que em va proposar a mi com a persona que feia més hores de classe. Escolta, tinc aquesta idea, què passaria si col·laboréssim? Perquè, de fet, l'escola se suposa que ho promou, però sempre ens ha costat com molt ajuntar-nos i tal. Ho va proposar i, com tot en aquesta vida, va ser anem a provar. La prova va ser un èxit i a partir d'aquí doncs, vam començar a créixer. I vam dir, d'acord, no fem només un ball i prou, extenem-ho a altres disciplines, extenem-ho a altres professors, extenem-ho a altres, també, professors d'ells. Llavors, jo acostumo a col·laborar amb contemporani i el contemporani acostuma a col·laborar amb violins i hip-hop.
5: Amb el combo.
3: Amb el combo, música una miqueta més rítmica, sí. Més marxosa. Et volia preguntar, Adriana, també, com estan els nervis? Perquè, clar, vosaltres cada tarda esteu amb aquests alumnes. I entenc que a mesura que es va acostant el diumenge, òbviament són nens, no podem dissimular, aquests nervis no sé si es poden controlar.
5: Es poden controlar els dies abans, però aquell mateix dia, no. Mai, mai ja pots controlar.
3: Se'ls però... hi permet, també, suposo,
5: sí.
3: No?
5: Han de gaudir. No han de pensar en res més que gaudir.
3: Doncs mira, amb aquest input ens quedem. Noies, felicitar-vos primer per la feina feta, no tan sols per aquesta cloenda, sinó amb tota la trajectòria que porteu ja a l'Escola de Música i Dansa. I, òbviament, vindrem a aplaudir ben fort el diumenge, com dèiem, al migdia, al Teatre de Palafolls i també a la tarda vespre. Gràcies per ser amb nosaltres, noies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Adéu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet que es millorin els itineraris que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'autoocupació i treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de consum col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estadi és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportius que hi participen. La següent setmana tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma, a Mallorca, al Campionat d'Espanya absolut.
8: Els nedadors a la Vins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels a la Vins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club presentació premià al Campionat d'Espanya absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí i clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
12: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
14: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
15: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: un dimecres més recuperem aquest espai dedicat a les escoles, aquest espai doncs, que ocupen i protagonitzen els i les alumnes de les escoles de Premià de Mar i que avui els hem convidat per parlar de les colònies. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui, totes aquestes alumnes de l'escola Aldofí primer, la Laia i l'Antònia. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingudes a la ràdio. Havíeu vingut algun altre cop o és el primer cop?
1: Jo ja havia vingut algun
0: sí?
1: cop.
0: Sí? Per parlar de què, te'n recordes?
1: De recomanar llibres.
0: Ah, recomanar llibres. I tu, Antònia? És el primer dia.
2: Sí.
0: I què tal? Com ho veus, això?
2: Bé,
0: no sé. Bé? Te l'esperaves així, la ràdio, més o menys? Sí? Molt bé. De l'escola, el Pilar ens acompanya la Dara i Laura. Com esteu? Bon dia.
3: Bé.
0: Benvingudes. Havíeu vingut a la ràdio, és el primer cop?
3: És el primer cop.
0: Sí? I què tal? Com ho veieu, això?
3: Guai.
0: És guai?
3: Sí?
0: Sí. Molt bé, molt bé. I també ens acompanyen de l'escola Montserrat, Laila i la Meritxell. Bon dia.
4: Bon dia.
0: També debuteu o ja heu estat a la ràdio algun altre
4: no
0: dia?
4: No, no hem estat.
0: És el primer cop.
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs avui us hem convidat per parlar de les colònies. A veure, Aura, com podríem explicar a algú què són unes colònies?
3: Que és un lloc molt xulo i que ha sigut la meva primera vegada.
0: I què tal això de dormir fora, que no estigui a dormir amb la família?
3: És guai.
0: Sí? No et va fer cosa, eh?
3: No.
0: Tenies ganes d'anar-hi?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. I com, què recordes d'aquestes colònies?
3: Que eren de la prehistòria.
0: Sí.
3: I també que vam fer el collar.
0: Sí, aquest que portes.
3: De la prehistòria. És un amulet que feien per caçar.
0: Ah, molt bé, molt bé. I el veu fer tots, aquest collar que portes
3: sí,
0: tu avui.
3: Sí.
0: Molt bé, t'agrada el collar, que encara sí. el portes. Molt bé. Doncs expliqueu-nos també, Dara, on veu fer vosaltres les colònies? On veu anar?
1: No me'n recordo.
0: No te'n recordes?
3: No ho sabem.
0: Ah, no ho sabeu?
3: No, han dit.
0: Però com era el lloc, més o menys?
1: Com...
0: De muntanya?
1: De la natura.
0: Sí, de natura.
3: De natura i una casa
0: sí.
3: petita.
0: Val. I veu anar primer i segon junts?
3: Sí.
0: Sí? I què tal us porteu en les dues classes?
3: Bé.
0: Bé, molt bé. I tu també vas fer el taller aquest de l'amulet, que diu.
3: Sí.
0: Sí, també ho has
1: però,
0: fet això.
1: Però ja no el porto.
0: Ja no el portes. El tens a casa guardat o l'has perdut?
1: És que se'm va trencar.
0: Ah, se'm va trencar. Molt bé, molt bé. Però si te'n recordes com el vas fer, el pots tornar a fer a casa, si vols, no?
1: És que no tinc...
0: Et falta, què et falta?
1: A la corda.
0: A la corda?
1: I allò.
0: I les petxines.
1: Bueno, això... No, això...
0: A veure que, ah, el que va a sobre de la petxina, aquesta peça que hi ha a sobre.
3: No, sí. No, és un... És, el que, és una cosa... Que les...
0: Ah, val, que com un plàstic que uneix la corda no, amb l'amulet.
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs això vam fer i el Dofí, Laia i Antònia, vosaltres recordeu on veu anar de colònia? Sabeu com es diu el lloc?
1: Sí.
0: Sí, on veu anar vosaltres?
1: Vam anar a una casa de colònies que es diu Can Solà.
0: Uh-huh.
1: Però no sabem el lloc on era, no? Era Can Solà.
3: Sí.
0: Val, molt bé. I com era el lloc? Era també de natura? O...
1: Sí.
0: Sí, eh? I fa molt que hi veu anar, aquestes colònies?
1: No, l'abril, el 8, 9 i 10 d'abril.
0: Uh-huh. Vosaltres ja havíeu fet altres colònies abans d'aquestes.
1: Sí.
0: Per tant, ja coneixíeu perfectament com va això, no?
1: Sí.
0: I us agrada dormir fora de casa, estar
1: sí,
0: amb els amics,
1: molt.
0: Les amigues? Sí?
1: Molt.
0: Sí, ho espereu, durant l'any, anar a les colònies?
1: Sí.
0: Molt bé. I en el vostre cas també havia una cosa, ja ens parlaven de la prehistòria, també havia com un fil conductor de les colònies?
1: Sí, era
0: sí?
1: com unes noies que protegien la natura,
0: uh-huh.
1: que era com una cosa de solarpunks i un noi que...
2: Es deia Elon Musk,
1: que volia destruir la natura. A la casa de colònies volia muntar un casino i un hotel.
0: Molt bé. I vosaltres formàveu part de, com de tot aquest joc,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: I veu aconseguir derrotar els dolents, per així dir-ho?
1: Sí.
0: Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Us va agradar, per tant, aquesta dinàmica
1: molt,
0: que vam fer?
1: Molt,
0: sí, era
1: xula.
0: Que bé. Doncs ens falta també conèixer on va anar l'escola Montserrat a fer aquestes colònies. Doncs recordeu vosaltres o no?
3: No me'n recordo com es diu el lloc,
0: val.
3: Però també era la muntanya i a la natura.
0: Ah, o sigui, també era de muntanya i natura.
3: Sí.
0: I què hi veu fer vosaltres allà?
3: Nosaltres ens van a ensenyar a sobreviure amb cabanes
0: uh-huh.
3: i ens van ensenyar també tots els noms dels bolets.
0: Molt bé, és a dir, que també va aprendre moltes coses. Què t'agrada la idea aquesta o què, això dels bolets?
3: Sí, és que ahir sí vam fer un... Vam estudiar tots els bolets.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí, ja els coneixies, tu, els bolets? Molt bé, molt bé, molt bé. Tu també us coneixies o no, els bolets?
3: Sí.
0: També, molt bé, molt
2: I
0: bé.
2: I ens van ensenyar una cançó dels bolets.
0: Ah, sí? Sí. Us en recordeu o no d'aquesta cançó?
3: No gaire, però no. Anava de que creixien sota un pi.
0: Val, molt bé. Bueno, si no recordes de què anava la cançó, és igual la lletra. Molt bé, molt bé. Us va agradar per això la cançó, que
3: sí,
0: no us en recordeu?
3: Sí, era guai.
0: Molt bé.
2: Molt guai.
0: Aura, te'n recordes que portaves tu a la teva motxilla, la teva maleta, per aquestes colònies o no?
3: Portava un sac de dormir.
0: Sí.
3: Tres mudes.
0: Sí.
3: I una de recanvi.
0: Molt bé. Va fer falta la de recanvi o no?
3: No
0: va fer falta, no et vas mullar ni et vas embrutar molt, no?
3: No.
0: Molt bé. Ara, què deies tu? Digues, digues.
3: Unes bambes de recanvi.
0: Molt bé. O sigui que portaves a tot pel que pogués passar.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I també unes tirites.
0: Per si et feies mal.
3: I també un peluig.
0: També un peluig, que això és com que podíeu portar-ho opcional qui volgués portar alguna cosa a la motxilla, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Teniu un peluig vosaltres preferit o no?
2: Jo sí.
0: Què? Tu sí? I com és aquest peluig? Què és?
2: És com una rana.
0: Val.
2: Que és de l'Ara Campos.
0: Ah, molt bé, molt bé. I tu, ara, et portaves algun peluig o no? No vas voler portar res?
3: Sí, vaig portar un conillet.
0: Ah, molt bé.
3: Però el meu preferit era un mussol que era blanc, que era com la del Harry Potter.
0: Val.
3: Però no la vaig portar perquè era massa blanca.
0: Ah, i no volies que s'embrutés. No, per treure'l de l'habitació i del llit, millor deixar-lo a casa. Molt bé, molt bé. I el Dofí, vosaltres què portàveu aquesta motxilla? També portàveu peluig o no? Ja portàveu altres coses?
1: No, peluig no.
0: Ja no.
1: Hi havia gent que sí, però nosaltres no. Una nena es va portar tres peluixos.
0: Ah, sí? Sí, que va omplir el llit de peluixos, eh? Molt bé. Què portàveu vosaltres aquesta motxilla?
4: Jo, un sac de dormir, tres mudes i una de recanvi. També...
1: Necessar,
4: sí.
1: La llanterna, també jo portava un l'impermeable.
0: Sí.
4: La crema solar.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, molt important.
1: La gorra, la motxilla amb l'aigua i la... i l'esmorzar.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Molt bé. I vosaltres a l'escola de Montserrat, què portàveu?
5: Portàvem el sac de dormir, una ampolla, el neceser, una capelina i...
0: Molt bé, més o menys...
1: I una llanterna.
0: I una llanterna, més o menys tots portàveu el mateix.
3: Sí,
0: hi havia alguna cosa que no poguéssiu portar, que no us deixéssim portar o no?
3: Xutxes.
0: Xutxes no es podien portar. I no em vam portar, segur. No. No. Bueno, no preguntaré molt si les vau portar o no, perquè veig que al final acabaria malament això. Vosaltres què no podíeu portar?
4: Mòbil.
1: Mòbil.
4: Rellotge.
1: Sí.
0: I què tal això d'estar sense el mòbil, les tablets?
1: Bé.
0: Bé, eh?
1: Sí.
0: Sí, us agrada, eh? Estar un dia sense connexió? Molt bé. Vosaltres tampoc podíeu portar, suposo, tablets i mòbils, i veu estar bé sense el mòbil.
4: Ni menjar.
0: Ni menjar, tampoc. No. Molt bé, molt bé. I què tal veu menjar a les cases de colònies?
4: Molt bé.
3: Ai, molt bé.
0: Sí, hi ha opinions a tot. A veure, vosaltres, Aila i Meritxell, què tal veu menjar?
6: L'últim dia, per exemple, vam menjar hamburguesa amb patates i també ens vam ficar una miqueta de música.
0: Ah, molt bé. O sigui, fer com una festeta per acabar l'últim dia.
6: Xulo.
0: Molt bé, molt bé. I l'escola el Dofí, què? Això de l'hamburguesa i les patates i la música no va ser així?
1: No.
0: No? Com hi recordeu del menjar?
4: Estava fred.
1: És que està fred, dolent, no sé.
0: Sí, no es va acabar d'agradar.
1: No.
0: Bueno, però us ho va passar bé a les colònies.
1: Sí.
0: Però a millorar el menjar.
1: Sí.
0: No, mira, per l'any que ve ja aprendreu. Era el primer cop que anàveu allà o no?
4: Sí.
0: Sí, era el primer cop. Molt bé, doncs mira, una cosa a millorar, el tema del menjar. I va, i vosaltres a l'escola del Pilar, què veu menjar? Us va agradar el menjar o no?
3: Era molt, molt bo.
0: Molt bo?
3: A l'últim dia de postre ens van posar de gelat.
0: Ah, que bé, molt bé. I què més veu menjar? Què te'n recordes?
3: Macarrons, sopa.
0: Sí? Molt bé.
3: Macarrons, sopa i gelat.
0: Molt bé, molt
3: I
0: bé.
3: I també...
0: Què més?
3: Per esmorzar ens van posar torrada, cremes de marmelada de fresa o de...
0: No te'n
3: recordes? De
0: pressa?
3: Sí, pressa.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també ens van donar mantega.
0: Sí.
3: Cereals.
0: Sí. Sí, es van posar moltes coses per esmorzar.
3: Sí.
0: Molt bé, vau esmorzar molt bé també.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Estava tot molt bo.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs a veure, Laia, Antoni, explica-nos què veu aprendre d'aquestes colònies. Què us emporteu d'aquesta experiència?
4: Aprendre més sobre la natura.
1: Sí. Com cuidar-la. També aprenem... Bueno, o la gent que és el seu primer dia aprèn a estar més temps sense els pares. i això.
4: I de fer les coses soles.
1: Sí.
0: Clar, com us veu espavilar per fer les coses soles, per fer-ho tot sense que us ajudessin a casa? Què tal, això?
1: Bé.
0: Bé, eh?
1: Sí. Molt bé. A mi no m'ajuden a casa.
0: No, perquè no ho fas tu sola gairebé sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I Ayla i Maritxa, i vosaltres què veu aprendre d'aquestes colònies?
6: Bueno, el respectar la natura
0: Què més? A conviure amb vosaltres, suposo.
6: Aquí.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Veu fer amistat més amb companys i companyes que potser durant el curs doncs no hi parleu tant i allà us veu fer una mica més amics o no?
6: Sí.
0: Sí? O sigui, heu guanyat amics també en aquestes colònies?
6: Sí.
0: Molt bé, això està molt bé. Vosaltres també o no? Ja éreu amics abans d'anar
1: sí,
0: a les colònies?
1: Sí, ens portem amb tots.
0: Sí, eh? Us porteu sí. més o menys amb tothom?
6: Sí, sí.
0: Molt bé. I veu podeu conèixer alguna mica més en aquestes colònies? El que potser no coneixíeu tant i allà veu poder conèixer-vos una mica més o no?
1: No.
0: No gaire, no gaire, eh? Molt bé. I vosaltres, Aura, vas fer noves amigues i amics a les colònies o no? O eren els que tenies ja? Ja són els que teníeu d'amics.
3: Eren els que tenies.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Veu anar amb autocar tots a les colònies?
3: Sí.
0: Sí. I què tal això de l'autocar?
3: Guai, vam menjar allà.
0: Ah, també vau menjar a l'autocar?
6: A l'autocar,
0: ah, no. Quan vau baixar de l'autocar?
3: Sí.
0: Molt bé. Molt bé.
6: I ja havia, quan, d'on esmorzaven,
0: sí.
6: al costat ja havia un parc petit.
0: Ah, molt bé.
3: En vam esmorzar.
0: Ara no se'n recorda, Laura, d'on vau esmorzar. Sí.
6: Hem al costat, passaves per aquí i allà ja va un parc. Hi havia un parc.
0: Laura no se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar, ara, eh? No se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar. De totes aquestes experiències que veu fer, recomanaríeu a altres nens i nenes que facin colònies, que vagin a les colònies o no?
6: Oh, sí.
0: Sí?
6: Perquè es fan activitats que potser mai haguessis fet.
0: Uh-huh.
6: Pel dia i per la nit.
0: També, eh? Per la nit també. Sí. Molt bé. Quines activitats veu fer que recordeu així que
6: vam
0: us van agradar?
6: Vam a la disco.
0: Sí.
6: Vam fer jocs per la nit.
0: Uh-huh.
6: Sí, i també hi havia com un yeti que s'havia perdut per la muntanya.
0: Sí.
6: I nosaltres el vam orientar una mica.
0: Sí, veu aconseguir que es trobés?
6: Sí,
0: sí. Sí. Molt bé. I vosaltres quines activitats veu fer, la i Antònia, a les colònies, que
1: vam
0: recordeu?
1: Vam fer tirolina...
0: Mm-hmm.
1: També la discoteca, jocs de nit, sí. I també fer el rocòdrom.
0: Molt bé, molt bé. Sí, vau fer moltes coses, molt diverses, aquells dies. A veure, Antònia, què falta? Què ens hem deixat?
4: No, no,
0: no. Ah, era una cosa per la Laia. Molt bé. I vosaltres, d'ara i ara, què veu fer a les colònies?
3: A la nit vam fer...
0: Què volies dir-ho tu? Va.
6: Unes fades ens van dir que havíem... perdut els seus bolets.
3: Els que van perdre el menjar, que eren bolets màgics.
0: Sí.
6: Que el menjar. Eren bolets.
0: Sí.
6: Les seves cases.
3: No!
6: I com que...
0: Sí, en els bolets vivien o se'ls menjaven?
3: No, se'ls menjaven. No. Era el menjar que portaven la cistella.
6: Què dius?
0: No sabem què van passar amb aquests bolets.
6: Vam anar a buscar els bolets.
0: Sí.
6: I vam trobar moltíssims.
0: Molt bé.
3: Sí, i un va assustar a l'ara.
0: Ah, sí?
3: A l'Antonio.
0: Ah, molt bé.
6: L'Antonio.
3: Per la nit, que estaven en el bosc, es va amagar en un arbust,
0: sí.
3: O algú es va amagar i es va assustar, no?
6: No.
0: No te'n recordes d'això, però veu fer,
3: no
0: joc... veu fer jocs de nits també
3: això.
0: O no, vosaltres?
6: Sí.
0: I que era de por o de què anava això? No era de por.
6: No, era de por.
0: No era de por,
3: no.
0: Molt bé.
3: Vosaltres... Bueno, una mica la Juju donava.
0: Ah, sí, perquè clar, era fos, no? I
3: anava
0: que...
3: per tot arreu.
0: Clar, molt bé.
3: I hi havia com una altra porta.
0: Sí.
3: I vam fer galetes.
6: Sí.
0: Vam fer un taller de galetes?
6: Sí, sí. I la meva amiga Jana va veure una fada...
0: Sí.
6: Al bosc.
0: Ah, molt bé.
3: Jo
0: molt
3: li
0: bé.
3: Vaig veure com unes ales de paper.
0: Ah, també? Molt bé. Molt bé. A veure, Escola del Dofí, vosaltres també veu fer jocs de nit o no?
6: Sí.
0: I de què anaven els jocs de nit?
1: De lo mateix, del Solar Punks.
0: Ah, molt bé.
1: Això de l'Elon Musk.
0: Molt bé. I va estar bé, us veu passar bé també els
1: sí,
0: jocs de nit?
1: Tenien un lema, els Solar Punks.
0: Ah, sí? Com era aquest lema?
1: Ni diners, ni poder, sempre natura.
0: Molt bé, o sigui que se'n recordeu, eh? El teniu gravat.
6: Sí.
0: Molt bé. I vosaltres, Ayla i Maritxell, veu fer els jocs de nit també i us va agradar també l'experiència.
6: Sí, va ser molt xulo.
0: Molt bé. Doncs amb això, ara us volia preguntar també, perquè jo recordo quan era petit i anava de colònia, sempre perdia alguna cosa. Veu perdre alguna cosa en aquestes colònies o algun amic va perdre alguna cosa que no ha trobat?
3: En el bosc se li va caure la llanterna, vam anar a buscar-la, la vam trobar i li vam donar la volta,
0: sí.
3: Però vam trobar una llanterna al terra i vam dir, de què és aquesta llanterna?
7: Em sembla que era la de l'Antonio, perquè sí. L'Antonio se'n va anar sol cap allà, sí, cap a la casa.
3: Sí, se'n va sempre sol.
0: Però l'Antonio és un company vostre.
7: Sí, és de segon i és una mica passat.
0: No, home, però bueno, no crec que sigui passat, no. És bon nen, no? Sí. Sí, diguem que sí, és bon nen. I va trobar la llanterna al final, no?
7: No, la vam trobar nosaltres perquè la va deixar al terra,
0: sí.
7: I se'n va anar corrents cap a la casa de colònia.
3: Sí.
0: I li veu tornar després, suposo.
3: Que acaba d'agafar por, no?
7: Què?
3: A l'Antonio i la va deixar i se'n va anar.
7: No.
0: Se li va caure, potser, la llanterna.
7: Sí, però jo crec que la va portar la mà, la va deixar al terra i se'n va anar corrents a la casa de colònies perquè jo crec que ell fa moltes bromes,
0: sí.
7: I llavors pot ser que va ser perquè li ha...
0: Com per fer una broma, no?
7: Sí, per assustar-nos nosaltres.
3: Ah, sí, perquè te'n recordes que deien uns que l'Antonio s'havia perdut?
7: Sí.
0: Val, sí, era una broma que va fer l'Antonio.
3: Sí, que va deixar la llanterna al terra i perquè es tingui més por.
0: Val, per fer veure com que s'havia quedat la llanterna i que ell no estava, no?
7: Sí.
0: Molt bé. Laia, tu recordes alguna cosa que hagis perdut o que algú del teu grup perdés?
1: Sí, jo, hi havia una carpa on vam fer... Bueno, també una activitat que vam fer eren com unes pilotes gegants de plàstic que tenien que fer guerra de xocar.
0: Mm-hmm.
1: I, pues, aquella carpa, a la nit vam fer la discoteca allà i jo vaig deixar les... llinternes,
0: sí.
1: Amb les jaquetes a un lloc. Després, quan vam anar cap a l'habitació, no trobava la llanterna al lloc on la vaig deixar, vam buscar per baix de la carpa i no estava. I de cop, el dia següent, estem sortint de l'habitació i veiem totes les llanternes allà ficades a la finestra de l'habitació.
0: Molt bé. Vosaltres heu perdut alguna cosa, Aila i Meritxell, o no?
5: Nosaltres no, però un company, que és du Martí, sí, es va deixar el sac justament al llit i se'l va oblidar d'agafar, però al final vam tornar i el vam agafar.
0: I el va poder recuperar,
5: sí.
0: Molt bé. Doncs em queden dues preguntes per fer-vos a cadascuna de vosaltres. La primera és quin record us emporteu cadascú d'aquestes colònies? Quina cosa recordaràs sempre, tu, Meritxell, d'aquestes colònies?
6: Un record que vam tindre va ser... Sí, que per la nit,
0: sí.
6: No sabem qui, estàvem dormint i ens van pintar les cares.
0: Ah, sí? I us ho vau poder treure el dia següent, suposo,
6: sí.
0: No? Molt bé. Aila, tu quin record t'emportes de les colònies?
5: Un dia vam veure un guineu que
0: sí.
5: Estava així corrent i era molt mona.
0: Molt bé, t'emportes aquest record. I tu, Laia, quin record t'emportes a les colònies?
1: Els monitors.
0: Sí, et van caure bé els monitors?
1: Molt.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Sí, ho van fer bé la feina.
1: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Te recordes com es deien o no, els monitors?
1: Bueno, es van ficar uns noms falsos,
0: val.
1: Que eren com, per exemple, Kiwi, Dino, Kinder, Bambú...
0: Molt bé, molt bé. I us referíeu a ells amb aquests noms,
1: sí.
0: Que es van posar. Molt bé. I tu, Antònia, quin record t'emportes?
4: Pues que una nit vam estar jugant,
0: sí.
4: I la profe no està perquè se'n va anar a un lloc i estàvem jugant.
0: Molt bé. A veure, i vosaltres, d'ara, tu quin record t'emportes d'aquestes últimes colònies que has fet? Pensa tu, si vols, i mentre Laura ens ho diu. Va, Aura, tu quin record, què recordes d'aquestes colònies?
3: Que hi havia una sala,
0: sí.
3: De dibuixar,
0: sí.
3: I el menjador, quan encara estàvem preparant tots els menjars, en les taules posàvem molts llocs, no?
7: Mm-hmm. I que vam fer una activitat que era que... Vam fer una...
0: Que era un joc, un taller?
7: Una casa,
0: sí.
7: Però era la cabana de la prehistòria, que la vam fer amb pals, amb cordes... amb flors, amb pedres...
0: I palla, com va quedar
7: cosa,
0: això?
7: No, palla no. Una cosa que era com palla, però sí, eren pals de color com marró fort.
0: Molt bé. I com va quedar aquesta casa que vau fer? Com un color d'una fusta,
7: van
0: no? Més o menys?
7: Fer uns equips per sí? fer les cases aquelles de...
0: De la prehistòria.
7: Sí.
3: Hi havia l'equip blau i l'equip negre. Jo era de l'equip blau.
7: Jo el de l'equip negre.
0: Ah, molt bé, molt bé.
3: Ja m'encontra.
0: És veritat? Sí. Fèieu dos equips. Molt bé. Doncs ara, abans d'acabar, sempre tothom que ve a la tertúlia els deixem saludar a qui vulguin. Meritxell, a qui vols saludar, tu?
8: Els meus avis.
0: Sí.
8: A la meva mare i al meu pare.
0: Molt bé. Els vols dir alguna cosa o no?
8: Gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat.
0: Molt bé. I tu, Ayla, qui vols saludar?
9: A tota la meva família, qui m'estigui escoltant, que gràcies per escoltar-me i...
0: Molt bé. Molt bé, Laia, va, qui vols saludar?
10: Sí, jo també sé, jo no sé qui m'està escoltant, però algú m'haurà d'estar escoltant, així que gràcies per escoltar-me.
0: Molt bé, Antònia.
11: Jo a la meva mare. Gràcies per escoltar.
0: Molt bé. Dara, qui vols saludar, tu?
12: A tota la meva família.
0: Molt bé. I tu, Aura?
13: A tota la meva família, incluïda la meva germana petita.
0: Molt bé, tothom. La germana i tota la família. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio. Us heu passat bé?
14: Sí.
0: Tornarem un altre dia?
14: Sí. Jo vull tornar.
0: Ah, doncs quan tu vulguis estàs convidada per explicar-nos el que tu vulguis, d'acord?
14: Vale.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
14: Adéu.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social, i la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procura recursos als veïns més vulnerables, no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que està tan oblidat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'autoocupació Ocupació i Treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de Consum Col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estadi és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma de Mallorca, al Campionat d'Espanya Absolut.
8: Els nedadors a l'EBI venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels a l'EBI que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya Absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí i clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
2: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
3: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver a gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
0: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
2: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
2: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
2: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de la Cruïlla.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
12: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la Penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat, i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. Lentitud en retencions també la C58 entre Montcada i Reixac i Zona Baró, d'entrada a Barcelona, i altres zones més puntuals, com és la C60 Argentona, tocant la C32 en sentit Mataró, o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família, en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de 7 de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels Reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al Temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del Pontífex a la Sagrada Família, Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El Papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després, cap a les 8, farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el Pontífex amb el Papa Mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta ya y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també a les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge alabant el caràcter social i alabant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: Han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionada, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
22: Benvingut.
17: Amb Lleó XIV, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80ena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué. Que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido.
26: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar sempre de nuevo.
24: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més enllà de la visita del Papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el Papa Lleó XIV demanés, des del mateix escenari, aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
27: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
28: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
29: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
27: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
30: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui, explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
29: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
27: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
1: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
1: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'Història i Filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de Matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
5: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
4: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil igual que ahir en què, tot i la visita del Papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat que començarà amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Figús.
8: Sota el lema Celebrem, la Fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la Fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
9: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, artistes emergents interessats en la creació en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
8: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena vintena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart a les 9 de la nit. El Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
11: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
10: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100-67. Sentim el tècnic, Xavi Pasqual.
12: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Demà a les 8 del vespre també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
13: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
10: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández, del Santim.
14: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
10: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
15: Un lloc per escoltar.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
18: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
20: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
22: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
23: Un dietista de torracollons, no? Val,
22: sí, una mica, sí, dit així.
31: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
22: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
31: I tapa uns tàpers de 10.
22: És veritat.
31: I Dani?
2: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on, on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
31: Doncs mira, és bona idea,
22: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat, eh?
16: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
15: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífec ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels reis d'Espanya, Jordi Fortià.
2: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos segueixen la cerimònia.
3: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
0: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un parlament farcit de fragments en català.
2: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
2: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat Comdal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Clar, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
2: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruera és el director del Cruïlla.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
12: En joc el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 3-5 a falta de 3 minuts pel final del segon quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la penya que juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol, de fet, de

0: en sentit nord, hi ha un quilòmetre i mig, més o menys, de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista. Ja per volum de trànsit, la ronda a dalt, tot i que ha millorat molt, encara presenta força lentitud al tram de Sant Gervasi, sentit Trinitat, i també l'entrada a Barcelona per l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en sentit, per tant, zona franca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família a l'espera de l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífex ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels Reis d'Espanya. Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
2: Ho dèiem ara, a aquesta hora el papa és ja a la Sagrada Família, on ha estat rebut pels Reis d'Espanya i la resta d'autoritats. El pontífex ha parlat llargament amb una nena amb síndrome de Leber, que només distingeix llums i ombres, i que només amb el tacte li ha explicat a Lleó XIV la maqueta de la Torre de Jesús. Ara mateix el pontífex s'ha baixat ja a la cripta, on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, on li ha dedicat una oració, i visita ara mateix també la catedral acompanyat del cardenal Joan Josep Omella. Mont Carvajal, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Nosaltres estem al carrer Mallorca, amb Marina. Estem a la façana del naixement de la Sagrada Família. Hem vist per la pantalla amb molta emoció per part dels fidels que estan seguint doncs, com el Sant Pare, el Lleó XIV, entrava a la cripta de la tomba de Gaudí i feia una petita oració personal. Després, ara en aquests moments s'està fent els seus preparatius, està en un accés privat i s'està vestint per l'ocasió, per fer aquesta missa d'homenatge d'Antoni Gaudí al seu centenari. Mentrestant, quan en aquest moment és privat i el papa s'està canviant de roba, doncs han apagat el senyal institucional i han donat instruccions de coses que podrien fer i les coses que passaran. I mentrestant els estan regalant un petit objecte que és una torre gaudiniana a cadascun dels presents, 4.000 presents que estan aquí asseguts, són convidats per la meitat pel bisbat de Barcelona i l'altra meitat per les parròquies. Ara mateix hi ha silenci per megafonia. Han dit que els 8 sí que explicaran, doncs que donaran en directe la missa del centenari de la mort d'Antoni Gaudí avui 10 de juny, i després el papa sortirà a la façana del naixement i beneirà i la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Després les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja van fer amb els papes Joan Pau II i en Benet XVI, i el papa Lleó XIV marxarà pel carrer Sardenya. Així doncs, la Torre de Jesús quedarà inaugurada. Són 172,5 metres d'altura, converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. I quan el papa haurà marxat, doncs hi haurà uns drons que il·luminaran el cel fent formes gaudinianes. Aquest objecte que estan regalant aquí a cadascun dels presents són, ens estan dient, unes lamparetes que quan es faci doncs, més fosc de nit doncs, il·luminaran i tot plegat farà força goig.
2: Moltíssimes gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya, Rosselló, estan plens de fidels que volien veure el pontífex passar amb el papa mòbil en el seu trajecte fins al temple, i ara segueixen a través de les pantalles aquest acte que ha de tenir lloc a partir de les 8 del vespre. Allà, en aquests carrers, hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
5: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del naixement, i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants

0: perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
1: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
2: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
3: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
4: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
5: A mí m'agrada veure gent, me sento i veig gent passar i m'agrada.
6: Una experiència inolvidable.
0: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
7: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual n'havia format part. Lleó XIV ha començat la seva intervenció assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
8: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
9: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
8: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
7: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja, Noia, Sergi Lladó.
10: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
11: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
10: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
7: Gràcies, Sergi. Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
12: han arribat ben d'hora al matí.
13: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
14: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
15: Il·lusionada, molt il·lusionada.
12: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
15: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
16: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
17: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, amb una energia, un carregar piles.
18: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
17: Benvingut.
18: Sí. Benvingut.
12: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
14: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
16: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
12: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
7: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
19: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
20: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido.
21: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
19: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: I al marge de la visita del papa en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
23: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
24: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
25: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
23: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
26: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
25: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
23: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
7: En successos, a Barcelona aquest matí un home mort per un tret de bala ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
0: Els Mossos investiguen els fets, que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home ha abatut un altre tret i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
7: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
0: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
1: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou en demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
0: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. A la tarda, la prova de matemàtiques ha estat més difícil que altres anys, segons els alumnes.
7: En el cas de la prova de física d'ahir, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que ahir va causar una gran confusió. Mataró, Ràdio Beta i Doñate.
2: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava. I després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
2: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
7: I encara un darrer apunt. Sindicats i direcció de Nissan arriben a un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a l'automobilística.
0: El preacord haurà de ser ratificat divendres pels treballadors i treballadores. Amb el nou ERO es redueix les persones afectades en 16 i es preveuen prejubilacions a partir dels 54 anys amb el 75% del salari fins als 61 anys i a partir dels 55 fins als 62 amb el 80%. Finalment, s'ha acordat una indemnització de 50 dies per any treballat pels afectats pels acomiadaments.
7: I en cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
5: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
6: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
5: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 6-8 quan queden 2 minuts pel final del tercer quart. A les 9 de la nit serà el torn del Centre Natació Mataró, que juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I demà a les 7 de la tarda l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
2: I demà a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana, el Barça disputarà el segon partit contra el Tenerife, en aquest segon partit de la sèrie. El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units. I en futbol sala, el Barça espera arribar al per la final de la Lliga de Primera Divisió masculina. Serà el Palma o el Pozo Murcia, que encara estan disputant les semifinals. Javi Rodríguez, el tècnic, es mostrava molt feliç.
4: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
2: I amb aquest passi a la final, els blaugranes també han garantit plaça per jugar a la Champions la temporada que ve.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Sa cosa està...
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronja Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'autoocupació Ocupació i Treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de consum col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estalla és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma de Mallorca, al Campionat d'Espanya Absolut.
8: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya Absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí i clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Com sabeu, això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb Bru, que ens presenta el seu primer disc que porta per títol Col·leccionista. I la segona serà amb Trèvol, que també tenen nou disc, el títol Folk d'Extra Radi. Comencem, i avui ho fem amb Buhos, la banda de Calafell, que, com sabeu, està celebrant dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó que acaben de treure, el títol No hi ha pla B, una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, construïda al voltant d'un missatge clar i directe. Si saps on vols anar, posa't a caminar.
2: No.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Doncs sí, anem a repassar les efemèrides del 15 al 21 de juny. El 15 de juny de 1974 es publica el disc A Víctor Jara d'en Raimon. El 15 de juny de 1978 neix el cantautor Isaac Aguilar. El 16 de juny de 1949 neix el cantant de formacions com l'Orquestra Plateria, 2 més 1 o Barcelona Traction, Manel Josep. El 16 de juny, però de 1971, es presenta l'espectacle La iaia de l'Enric amb Enric Barbat i Jordi Clua. El 16 de juny de 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona a la presentació del seu disc Anuats. I el 16 de juny de 2001, Matamala fa el seu darrer concert a la Sala Sidecar de Barcelona.

0: Només sóc un ponjan.
1: Seguim repassant les efemèrides del 15 al 21 de juny, perquè el 17 de juny de 1979 neix el músic i cantautor Lluís Vicent. El 17 de juny, però de 2022, se celebra la final del concurs Eufori de TV3, la guanyadora Mariona Escoda. El 18 de juny de 1951 neix el cantautor Juli Bustamante. El mateix dia, el 18 de juny, però de 1968, neix el cantautor Albert Fibla. El 18 de juny de 2010 es du a terme el primer concert d'Obeses a Manlleu. El 19 de juny de 1986 neix la cantant de la formació El Diluvi, Flora Sampera. El mateix dia, el 19 de juny, però de 2020, es publica el disc de Venti Ales dels Charango. I el 19 de juny de 2023 va morir el guitarrista Emili Valeriola. El 20 de juny de 1978 neix el cantautor Ivan Brull. 15 anys després, el 20 de juny de 1993, surt el primer disc de la discogràfica Música Global, que va ser dos o tres dels Ja t'ho diré. Un any després, el 20 de juny de 1994, se celebra un tribut al cantant, escriptor i actor Guillem de Fac a l'Auditorium de Palma.
2: Madonna d'Esquiaparó, en Jordi Roca, vos crida. Madonna d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest troba. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà, de matinada, en Jordi Roca

demà. En aquestes hores, ai las, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs ple de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

0: Més efemèrides, perquè el 21 de juny de 1939 neix la cantant Salomé. El 21 de juny, però de 1975, el Tall fa el seu primer concert a la Pobla de Vallbona. I el 21 de juny de 1984, Jaume Sisa anuncia en roda de premsa que deixa la música.
1: Gràcies, Pamela, i serà fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Aquí, ara, amb nosaltres es troba un dels components de la formació Trèvol, que acaben de treure al mercat un disc anomenat Folk d'Estradi. Estem, doncs, amb el Martí Fleta, bateria, percussions i veu de Trèvol. Hola i benvingut.
1: Hola, gràcies, moltes gràcies.
0: Primer de tot, si et sembla bé, qui forma Trèvol, a part del Martí?
1: Doncs som la Lea Gluck, que està a la gralla i també a la veu, la Leonie Martet, que toca el flabiol i també canta, en Bernat Garcés, que toca els teclats, fa funció també de baix i també canta, i per últim jo, que percussions, com bé has dit, bateria i també canto.
0: Parlem de folk d'Estradi. Amb aquest disc reivindiqueu els marges, no?, de les ciutats, els extraradis.
1: Exacte. Tots quatre, bé, excepte Leonie, la resta som d'extraradis de Barcelona, som de Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i jo de Sant Adrià de Besòs, que són tot ciutats de l'àrea metropolitana, però que no són de Barcelona. I la Leonie, en aquest cas, és de l'extraradi de Perpinyà. Ella és d'un poble anomenat Sant Llorenç de la Salanca, a 10 minuts amb cotxe a Perpinyà, però també ella també se sent de l'extraradi d'una ciutat. I bé, volíem reivindicar una mica que el folk, la música folk catalana, no és només una música de les muntanyes o del món rural català, sinó que també es pot fer des dels suburbis de grans ciutats o des de l'extraradi.
0: Perquè el disc que en veu de la música popular dels països catalans, però a la vegada dialoga amb altres cultures que conviuen a l'extraradi, no? Com ho feu, per això?
1: Bé, tot va començar una mica perquè fa 2 anys la Laia va fer un viatge al Kurdistan. Era un intercanvi cultural amb l'Associació Catalana per la Pau i va tornar enamorada de tot el món dels macams, de la música del Mediterrani Oriental, i ens va transmetre una mica aquesta obsessió, per així dir-ho, per doncs, aquesta música que no és occidental. A partir d'aquí, el següent any, van venir també gent de Palestina, aquí al Tradicionarius, i van fer també un altre intercanvi amb la Laia, van tocar junts i tal, i aquí sí que tots els quatre components de Trèvol els vam conèixer i vam poder parlar amb ells, vam poder informar-nos més sobre aquest tipus de música. I bé, a partir d'allà, la Laia ha experimentat molt amb melodies, doncs això, del Mediterrani Oriental, tot el món dels macams, que és una altra manera d'entendre l'harmonia completament diferent a la manera occidental. Jo he après a tocar la darbuka i altres instruments, i bé, ens hem enamorat molt de tot aquest estil i ho hem volgut incloure al disc. I a part d'això, també hem anat una mica cap a Llatinoamèrica, no presencialment, sinó perquè ens agrada molt a tots quatre doncs, la cúmbia, el vallenato, la salsa, la rumba, i també ho hem volgut incloure al disc.
0: I perquè quedi clar, oi que fent això no té per què perdre's cap identitat?
1: Exacte, exacte. Nosaltres també el que reivindiquem és que fem música en català i que la fem amb una gralla i un flabiol. En general, nosaltres diem, o sigui, no ens agrada dir que fem folk català perquè al final, clar, moltes vegades doncs, acabem fent-ho a ritme de cúmbia, a ritme de malfuf, per exemple, que és un pal del Marroc, però sí que la sonoritat, que la veu principal són una gralla i un flabiol, doncs fa que siguem d'aquí, Catalunya.
0: Mm-hmm. També cal destacar que les mal anomenades perifèries, perquè jo sóc de Rubí, podria dir que la meva perifèria és Barcelona, no? Però, dit això, aquests llocs també són centres creatius, no?
1: Exacte, exacte. Tots tres, sobretot la Laia, el Bernat i jo, vam anar a instituts públics i escoles públiques de barris obrers i al final barris amb molta migració i allà és una es veu molt clarament la confluència de cultures i jo crec que nosaltres ho hem viscut sempre des del respecte i bé, també això és el que hem volgut transmetre una mica en aquest disc, que són barris on doncs hi ha moltes cultures que conviuen i conviuen des del respecte la majoria de vegades.
0: Martí, en aquest disc folk d'Estraradi heu tingut també moltes col·laboracions, no?
1: Sí, sí, sí. No hem fet cap col·laboració amb cap grup com a tal, però hi ha un munt d'amics que han participat, perquè no, doncs, per començar ens feia il·lusió que participessin amics nostres, també moltes vegades, perquè volíem instruments en concret i ells ens podien oferir aquest instrument, i també amb ells també els feia il·lusió participar en aquest disc. Aleshores, no són col·laboracions d'artistes concrets, sinó són col·laboracions personals, per així dir-ho. O sigui, artistes amb el nom i cognom, que són més aviat... venen com a intèrprets, no tant com a artistes.
0: Ja per acabar, Martí, ja heu començat a presentar aquest nou disc, Folk d'Estraradi, amb properes dates. On trobarem a Trèvol?
1: Doncs mira, per Sant Joan tocarem a Molins de Rei, ens veurem a festivals com el Festival Pèlag, Sant Llorenç del Penedès, el Festival Recòndit, a Palol de Revardit, també tocarem a Terrassa, tocarem el Folk en Viu de Valls, això serà el 16 de juliol, el 23 de juliol a Tiana, 22 d'agost a Sitges, 23 d'agost al Festival 5 Sentit de Vallfogona del Ripollès, i finalment ja ens anem el 12 de setembre, tocarem el Coll de Nargó al Festival Perifèria Cultural. I tenim bastantes dates encara per tancar, que no les dic per si de cas, però tenim més dates igualment, que s'han d'acabar de confirmar.
0: Doncs bé, ja ho sabeu segur que molt a prop de casa vostra trobareu un concert de Trèvol en directe, ja ho sabeu també. Podeu trobar el disc Folk d'Estraradi a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb un dels seus components, en Martí Fleta. Gràcies, Martí, i el millor dels desitjos per aquest nou treball.
1: Que bé, doncs gràcies, i igualment.

seran que estan incloses dins dels concerts del Festival Monocicle, el Festival de Música d'Autor i Autora, que s'està celebrant al llarg d'aquest cap de setmana a Sant Pere de Ribes, dins de la seva edició 2026. Comencem divendres a les 8 del vespre, Sergi Carbonell al Molino de Barcelona. A 2:15 serà Judit Nederman la que pujarà a l'escenari de la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A les 10 de la nit, Fetus a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, i arribant a la mitjanit, gavina.mp3 al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. Passem a dissabte, el Pot Petit i la Tresca i la Verdesca al càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador. A les 6 de la tarda, de nou la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes de Sant Pere de Ribes. A les 7 de la tarda, Abril, al pati del Castell també de Sant Pere de Ribes. A la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a la zona esportiva de Vic, Buos i la Gossa Sorda. A les 9 del vespre, Hipnosi, al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. A 9:15, a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, Minoria. Més tard, a 10:15 de la nit, Anna Andreu a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A 11:45 de la nit, dissabte, Estranyo Ways a la plaça del Castell també de Sant Pere de Ribes. I ara ja acabem amb diumenge. Recomanacions de dos concerts. El primer, al migdia, Santa Mandra a Paratges de l'Església de Sant Miquel de Campmajor, i Clara Pella a les 8 del vespre a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes.

0: notícies a Actualicat.
1: El Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, va tancar aquest passat diumenge una nova edició multitudinària amb 30.000 assistents que van arribar d'arreu de Catalunya al llarg de tot el cap de setmana. Els dies 6 i 7 de juny, l'Auditori de Girona, el Palau de Fires i també el Parc de la Devesa van tornar a convertir-se en el gran punt de trobada de les famílies, amb una programació que va combinar grans concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. L'edició d'enguany va estar marcada per una gran expectació des de l'arrencada, amb diversos concerts amb entrades exaurides i una resposta molt positiva del públic. Durant dos dies, milers de famílies van passar pels diferents espais del Festivalot per viure la música en directe en un format pensat especialment per a petits i grans. La programació de concerts va comptar amb alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. Dissabte, el públic va poder veure els Catarres, Alfred García, Miqui Núñez i l'espectacle per a primera infància Núvols amb nadons. I diumenge, el festival va continuar amb les actuacions de

0: Els atrapasomnis, ginestar i de ties o de talles, completant un cap de setmana de gran activitat musical.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: fan.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Què diries si et digués que avui fa més d'un mes que ho intento i no puc més?

0: el que fes, perquè el crim ja ha estat comès.
1: Avui aquí, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la cantant i compositora Berta Saura, per tal de presentar el que és el primer disc d'aquells que abans anomenàvem com a dels grans, de la formació Bru. El títol, col·leccionista. Hola, Berta, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, encantadíssima d'estar aquí.
1: Primer de tot, Berta, si et sembla bé, presentem la gent que forma Bru.
2: Oh, i tant. Vinga. Doncs tenim el guitarra, el Guillem Félix, els teclats tenim l'Arnau Portero, el baix, el Ramon Gallart, i a les bateries tindrem el Gabriel Macià, i jo sóc la Berta Saura.
1: Berta, ha costat un xic el poder trobar una identitat pròpia, no?
2: Sí, bueno, al final, quan comences, sense saber que estàs començant alguna cosa, que és el que jo crec que em va passar quan vaig començar a cantar i a fer música, suposo que no et planteges mai cap a on ho vols tirar. I quan ja ho portes fent 2 o 3 anys, dius, home, doncs potser ara tinc més clar si m'agrada més el color blanc, el color negre, m'agrada més un maridatge o un altre. Llavors, bueno, tirem una mica cap aquí.
1: Aquest disc, com dèiem anteriorment, porta per títol col·leccionista. Per què aquest nom, Berta?
2: Doncs perquè sóc una gran col·leccionista de records. De fet, diria que massa. La veritat és que quan em passa alguna cosa, el temps ho magnifica. Allò que diuen de no, deixaràs de trobar-ho a faltar quan hagi passat una mica de temps, doncs a mi em passa una mica el contrari. Quan ha passat una mica de temps, començo a sentir com que encara ho trobo més a faltar.
1: Aquest disc col·leccionista consta de 9 cançons. Hi ha algun tipus de lligam entre elles?
2: Sí, aquestes 9 cançons, a part de ser records que estan encapsulats, ho hem volgut lligar des d'un punt de vista també visual i simbòlic amb 9 elements diferents que simbolitzen cada una de les cançons dels quals se fa una col·lecció. Per exemple, tindríem un dau que guarda totes les possibilitats de trobar a faltar amb algú o de tornar a trobar-te amb aquesta persona. Hi ha una, per exemple, que es diu Et ratifiques, que com que parla una mica de caure en el passat, doncs és una tecla d'ordenador d'aquestes que tires endarrere. Un segell de cartes, perquè al final hi ha molta gent a la que li voldries escriure una carta, però encara no pots. Doncs aquests records creen com un mosaic d'elements simbòlics que al final ens ajuden a portar també a la música aquestes fotografies mentals que tenim.
1: El disc ha estat produït pel Biel Colomer. Què ha portat ell en aquest treball?
2: Jo crec que ha portat moltíssim. La veritat és que quan vaig començar a fer música, el paper d'un productor no l'acabava de comprendre. Però com més n'aprens, suposo que més entens el paper que tenen, que és pràcticament, per mi, aquest disc no hagués estat així si no hagués estat gràcies al Biel. Ja que al final ha portat una sonoritat que portàvem temps buscant. De fet, quan el vaig trucar va ser perquè realment m'agradava molt tot el que feia d'ell. Tot el que passava per les seves mans tenia la sonoritat que a mi em portava a casa. I llavors li vaig dir, necessito que aquest nou disc sigui això, tingui aquesta sonoritat que aportes tu, òbviament portada cap al fet de que som nosaltres, però un productor aporta mínim un 30% del que escoltem, si no més.
1: I col·leccionista, on ha estat enregistrat?
2: Doncs ha estat una mica entre diferents puestos. Hem estat a l'estudi de Cardedeu del Biel, però també al Blauet Estudi, i també hem estat a l'estudi Examen Off d'aquí de Lleida per gravar les veus, sobretot, i és on ha estat mesclat.
1: Tot i ser el primer disc, en el passat any vas tenir un any ple de concerts, no? Vas trepitjar fins i tot escenaris de festivals coneguts, no?
2: Sí, l'any passat vam tenir la sort de que vam guanyar el concurs del Cabró Rock, també, i això implicava tocar el Cabró Rock, també vam tenir la sort de que el Sona Nou ens van agafar i vam poder tocar a la final a Plaça Catalunya per les festes de la Mercè i, bueno, entre molts d'altres escenaris que van anar apareixent, com les festes majors de Lleida o com algun escenari com l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, que van fer del 2025, jo crec que un any que ha marcat un abans i un després també a l'hora de nosaltres com a grup prendre'ns una mica més en sèrio, creure'ns el que fem i intentar explotar una mica més cap a fora, que a vegades som d'aquestos que ens tanquem molt cap a dintre i diem, anem a gaudir-ho només nosaltres, i dius, home, pues, també està bé treure-ho i exportar-ho.
1: Ja per acabar, Berta, per a quan la presentació d'aquest disc en directe?
2: Doncs hi haurà tres oportunitats. La primera, que és la que estarem més recents, serà el 4 de juliol al Rentadors de Juneda. I després hi hauran dos presentacions oficials, que una és el 17 d'octubre a l'Orfeo Lleidatà i l'altra és el 23 d'octubre a l'Helio Gabal a Barcelona.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Bru començarà aviat a presentar aquest disc en directe. Col·leccionista d'aquesta formació de Bru, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, et desitgem el millor dels desitjos per aquest col·leccionista.
2: Moltíssimes gràcies.

0: amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Recordeu que tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, feu el possible per escoltar música en català i, si pot ser, també en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronjo Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procura recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que està tan oblidat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem amb aquest tema mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'autoocupació i treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de consum col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estadi ja és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportius que hi participen. La següent setmana tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma de Mallorca, al Campionat d'Espanya absolut.
8: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí, clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 389 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta desena temporada. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbara Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gale amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Gentil, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Barbara Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbara, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Klein, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour, associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village, com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar 2 premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: L'erupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice al pantalla.
2: The greatest star. I am by far, but no one knows it. Why they're gonna hear a voice, a silver flute. They'll cheer each tune. Hey, that kid is terrific. When I expose it. Now can't you see to look at me that I'm a natural chameleon. As Camille, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? A thousand jokes stick around for the jokes. A thousand faces. I reiterate, when you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no axe to grind. Hey, what are you blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. No autographs, please. You think beautiful girls are gonna stay star forever? I should say not. Any minute now, they're gonna be out. Finished! Then it'll be my turn. Humph.

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit exequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins a aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Convertint protagonisme en Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill. Però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del maccarthisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu, i sobretot el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayat. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibú. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha combinat la seva visita a Barcelona i ha beneït la Torre de Jesucrist fa molt pocs minuts. Una torre de 172 metres i mig que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Per fer-ho, el pontífex ha sortit en processó cap a la façana del naixement.
2: Vos, que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cielo. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
1: I ara estem pendents d'un dels moments més emblemàtics, una imatge icònica, perquè hi haurà l'encesa de la torre amb feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. En l'homilia de la missa celebrada a la Basílica barcelonina a motiu del centenari del mort de Gaudí i la benedicció d'aquesta torre, el pontífex ha assegurat que el temple obre les portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV també ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
3: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Lleó XIV ha dit que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert al Mediterrani. I no deixem en certa manera el tema perquè quatre persones han estat detingudes aquesta tarda en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han posat en marxa i han dissenyat arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. Segons han explicat els Mossos, les dues detencions per agressió sexual s'han fet al voltant de la Sagrada Família. Les altres dues, una s'ha fet en aquesta àrea, mentre que l'altra s'ha fet a la zona de la parròquia de Sant Agustí del Raval, que recordem ha visitat el Sant Pare aquesta tarda. I demà, tercer i últim dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenant l'any passat. Una de les novetats ha estat una prova pilot de detectors anticòpia. Demà s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfica o plàstica. És tot, molt bona nit.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc, que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó d'Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

Porto una estona caminant entre esbarzers i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Lights.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba, amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan...

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les 6 cançons que trobem en el disc Disculpeu, l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Come Inside, aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La confecció del reglament d'habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic al voltant dels criteris que haurien de manar en els ajuts municipals. Ja han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions als plantejaments del govern. El primer va ser el de Crida, després ho han fet Ciutadans i PSC. El portaveu taronja Josep Maria Cano diu que troba a faltar l'element social. I la portaveu socialista Luz Cánovas afirma que el topall de renda que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades.
2: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social.
3: I partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià evidentment no tenen, llavors es quedarien fora. Jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal.
1: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro defensava el Parla l'alcalde, que procurar recursos als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos ha de marxar a viure fora de Premià de Mar.
4: Possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials, pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests, i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest tema mig.
1: Navarro va assegurar que, amb debat o sense, el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos puguin lliurar-se aquest mateix estiu. La definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Ahir Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens deia les seves 3 propostes, totes 3 amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret.
2: Que hi hagi una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris, aquelles coses que es detectin, que hi hagi una participació contínua de la ciutadania, que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles, i després que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament.
1: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció dels projectes, ahir tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri. Aquesta tarda se celebra a la plaça Salvador Moragues, sota la pèrgola fotovoltaica, la 5a nit del cooperativisme, en la qual es lliuren els ajuts Pepa Maca, que concedeix COP Maresme. S'han presentat a la convocatòria 11 projectes maresmencs inscrits en l'àmbit de l'economia social i solidària. D'aquests, s'han seleccionat 4 projectes finalistes, 2 per categoria, i en seran finalment 2, un per categoria, els que rebran un ajut de 2.000 euros. Els finalistes són concretament en la categoria d'auto ocupació i treball, la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social, i la Porta Màgica, i en la categoria de consum col·lectiu, la Comunitat Energètica d'Arenys i l'Associació Fira Alternativa de Sant Pol. La 5a nit del cooperativisme, que es fa per primer cop a Premià de Mar, serà conduïda per l'Elisenda Pineda i actuaran alumnes de l'Escola de Música i servirà un refrigeri al Cafè Nou de Mataró, tot plegat des de les 6 de la tarda. Una 80ena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir avui als actes del Papa Lleó XIV a Barcelona. Hi van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors de l'expedició, en Guillem Martín, ens ha dit que volen testimoniar l'esdeveniment per compartir-lo amb Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de representar d'alguna manera el municipi.
5: A l'Estalla és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, com un orgull, no?, també com poder representar-ho allò.
1: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central i que coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la basílica i, finalment, la benedicció de la Torre de Jesucrist. Exposició del Consell Sènior a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
6: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia García. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
7: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
6: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
9: Recullent els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015 i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats. Després d'aquest cap de setmana marxem amb 2 nedadors a Palma de Mallorca, al Campionat d'Espanya absolut.
8: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya absolut.
1: Pel que fa al temps, cel variable amb algun plogim al matí, clarianes a la tarda, mínima de 19 graus i màxima de 22. Demà més sol i temperatures sense canvis.
10: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
12: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
13: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
12: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
13: Home, testimonis.
12: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
13: A la teva ràdio local.
14: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
15: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
16: Estàs escoltant?
17: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Diguem-ne
0: que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos. Doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí. Liu voldria dir sis, i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, deletreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai.
0: Vale.
3: La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però te'n poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: Bueno, una mica l'estil temerari,
3: sí. Eh? I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal doncs, punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava a hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, l'Anjou i a Beijing, nosaltres vam anar a Beijing, i... et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Va, si estaríem parlant de la titulació més pròxima.
3: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 200 mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat? Cal obrir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars. Eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem doncs el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada, una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat. És com, no tot és... Després de dir que agafar consciència, és a dir, que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye. Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, generem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
0: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí, no tenim una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya, doncs, m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això, doncs, garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
0: Va, són símbols, és,
3: sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja que el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer... És a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaii. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on te fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo, ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
0: Ah, fantàstic, doncs... una metodologia moderna. Per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del san bao, san bao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El shen, el chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir. Es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general al món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat, em trobo pacients que diuen aquestes èpoques hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni faria als altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé, amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
0: I de salut, entenc.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim amb aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
0: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Formació amb acupuntura. Ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
0: Doncs vinga, participarem... Jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
0: Ramon?
1: En Camus, també.
0: Camus, Camus?
2: Jo dic en Marcel.
0: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
0: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té... es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs bàsicament sóc en Sergi Afònic.
0: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
0: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament, espiritualment... No sé.
2: Jo em percebo sempre igual, eh?
0: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
0: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
0: sí.
3: Tant...
0: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
0: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
0: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0, aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
0: Per Einstein, també. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament, és una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per una altra?
2: I tant.
0: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu, senzilleta, Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
0: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb ve alta, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Malraux.
0: Malraux, primera aposta del dia.
3: Sí,
0: Ramon, Dani...
3: Coincideixo. Igual, també. Sí, sí.
0: Doncs, amics meus, triple fallida. Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen Deshimaru. Opció B, Cioran.
2: Ostres.
0: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer que has dit, el primer?
0: Taisen Deshimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
0: Aquest.
3: Jo diria Schopenhauer.
0: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
0: Amb el mestre zen. Doncs, estic efectivament, 2-1, frase de Taisen Deshimaru.
1: Bé.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com llegendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els hi anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a zero, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc, això, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge i és una cosa de poca transcendència,

0: arrugues, cert dolor a certes parts del cos, poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert perquè la gent la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
1: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan
0: I
1: parles d'aquestes cures.
0: això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
1: D'acord.
0: A la vellesa, la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, eh? Doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
1: Els
0: Els
1: vincles, eh?
0: homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real, demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin, només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos, sense que ningú ens ho demani, a fer coses i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
1: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
0: Sí, però
1: sol·licitada.
0: no costa gaire preguntar què vols que t'ajudi? Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
1: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
0: Ah, exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell. El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia. No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional. El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
1: Estimular-lo, eh? Fer passejos, fer sopes de
0: Pensar,
1: lletres o coses així.
0: parlar, escoltar, també, perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar. No vol dir torturar-se al gimnàs. Vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot i alçar una cama i després una altra. També és fer exercici. No cal fer
1: Va,
0: exageracions.
1: no cal ser un Schwarzenegger, eh? Que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
0: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
1: Totalment d'acord.
0: Es pot començar amb 5 minuts i cal

0: començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna. Va, ja està.
1: Progressivament.
0: Ja en tens 10.
1: Molt bé.
0: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerciti, exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones. Mm-hmm. Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove, però en poden sortir de noves.
1: Bueno, esperançadora,
0: poden néixer de noves.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua.
1: Mm-hmm.
0: Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
1: Es pot fer.
0: També es pot aprendre a fer mitja, si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
1: Art-teràpia, una mica.
0: No cal tenir públic per fer això.
1: Mm-hmm.
0: Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
1: D'acord.
0: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix.
1: Mm-hmm.
0: Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
1: Val.
0: Què és el que realment m'importa? Ens hem de plantejar. Com vull ser recordat? Però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
1: D'acord. Quins més punts tens, Emília?
0: L'últim, que és el més difícil.
1: Som.
0: Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses. Perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
1: Estem
0: i acceptar això i perdonar-te,
1: fonamental.
0: Curar les ferides és important.
1: Totalment d'acord. Doncs, Emília, digue'm.
0: Que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
1: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
0: D'acord. Gràcies per l'oportunitat.
1: A vosaltres, un plaer.
0: A reveure.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0 i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La llanterna màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
5: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es esto?
11: Funky Tracks Radio.

0: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Media.
9: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.